0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

La emisora municipal. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ei, hola.
3: Hola.
2: Res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

emisora municipal. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dia 1 de juny s'inicia la Lliga Esportiva d'Estiu, organitzada per l'Ajuntament i realitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Es tracta d'una activitat esportiva que es durà a terme fins al 31 de juliol, amb l'objectiu de que l'esport i els seus valors no s'aturin durant l'estiu. Aquesta lliga es dedicarà a dos esports, el futbol sala i el bàsquet, i s'hi podran inscriure persones a partir dels 18 anys. Les inscripcions són gratuïtes i s'hauran de fer a través d'un formulari a la web municipal ripollet.cat. La data límit per les inscripcions serà el pròxim 28 de maig. Unes 80 persones de Ripollet i Cerdanyola van assistir el passat divendres 8 de maig al Casal Popular La Flama de Cerdanyola, responent a la convocatòria pública feta per proporcionar a tothom interessat informació sobre les greus agressions que diverses persones van patir en el context de les passades festes del Roser de maig a Cerdanyola. Entre les decisions adoptades durant l'assemblea, es podria destacar la creació d'un grup de suport a les persones agredides i la posada en marxa i difusió entre la població d'un protocol i espai de referència on puguin acudir les persones que, en el futur, puguin patir agressions d'aquestes característiques per ajudar-los a presentar les corresponents accions legals i proporcionar el suport psicològic que poguessin necessitar. I tanquem un punt d'agenda. Avui de 4:45 a 6, a l'Escola FADAC es pot visitar de forma gratuïta i lliure l'exposició Expo Art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Ahí teníamos ese tema incluido en un álbum llamado Anthropop. Ellos eran OBK cuando eran un dúo, ¿eh? OBK, Jordi Sánchez, que lo tuvimos en la Festa Mayor de Ripollet 2005, ¿eh? Hace ya prácticamente casi un año que estuvo OBK en la Festa Mayor de Ripollet. Bueno, habrá que ir intentando descubrir quiénes serán los artistas principales en la del 2026.
1: 91.3 Ripollet Radio. Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dia 1 de juny s'inicia la Lliga Esportiva d'Estiu, organitzada per l'Ajuntament i realitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Es tracta d'una activitat esportiva que es durà a terme fins al 31 de juliol, amb l'objectiu de que l'esport i els seus valors no s'aturin durant l'estiu. Aquesta lliga es dedicarà a dos esports, el futbol sala i el bàsquet, i s'hi podran inscriure persones a partir dels 18 anys. Les inscripcions són gratuïtes i s'hauran de fer a través d'un formulari a la web municipal ripollet.cat. La data límit per les inscripcions serà el pròxim 28 de maig. Unes 80 persones de Ripollet i Cerdanyola van assistir el passat divendres 8 de maig al Casal Popular La Flama de Cerdanyola, responent a la convocatòria pública feta per proporcionar a tothom interessat informació sobre les greus agressions que diverses persones van patir en el context de les passades festes del Roser de maig a Cerdanyola. Entre les decisions adoptades durant l'assemblea, es podria destacar la creació d'un grup de suport a les persones agredides i la posada en marxa i difusió entre la població d'un protocol i espai de referència on puguin acudir les persones que, en el futur, puguin patir agressions d'aquestes característiques per ajudar-los a presentar les corresponents accions legals i proporcionar el suport psicològic que poguessin necessitar. I tanquem un punt d'agenda. Avui de 4:45 to 6 a l'Escola FADAC es pot visitar de forma gratuïta i lliure l'exposició Expo Art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Radio.
3: Estás escuchando el gramófono.
0: Bueno, comenzamos nueva hora, 11 de la mañana, 3 minutos. Escuchamos el I Was Made for Loving You. Ellos son nada menos y nada más que Kiss.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dia 1 de juny s'inicia la Lliga Esportiva d'Estiu, organitzada per l'Ajuntament i realitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Es tracta d'una activitat esportiva que es durà a terme fins al 31 de juliol amb l'objectiu de que l'esport i els seus valors no s'aturin durant l'estiu. Aquesta lliga es dedicarà a dos esports, el futbol sala i el bàsquet, i s'hi podran inscriure persones a partir dels 18 anys. Les inscripcions són gratuïtes i s'hauran de fer a través d'un formulari a la web municipal ripollet.cat. La data límit per les inscripcions serà el pròxim 28 de maig. Unes 80 persones de Ripollet i Cerdanyola van assistir el passat divendres 8 de maig al Casal Popular La Flama de Cerdanyola, responent a la convocatòria pública feta per proporcionar a tothom interessat informació sobre les greus agressions que diverses persones van patir en el context de les passades festes del Roser de maig a Cerdanyola. Entre les decisions adoptades durant l'assemblea, es podria destacar la creació d'un grup de suport a les persones agredides i la posada en marxa i difusió entre la població d'un protocol i espai de referència on puguin acudir les persones que, en el futur, puguin patir agressions d'aquestes característiques per ajudar-los a presentar les corresponents accions legals i proporcionar el suport psicològic que poguessin necessitar. I tanquem un punt d'agenda. Avui de 4:45 a 6, a l'Escola FADAC es pot visitar de forma gratuïta i lliure l'exposició Expo Art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Entramos ya en la recta final. Ese no he sido yo, ¿eh? Eso ha sido el de la canción. Entramos en la recta final de este gramófono de hoy, martes 19 de mayo. Y escuchamos el pájaro loco, Buddy Boogie. Él es Baltimora.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dia 1 de juny s'inicia la Lliga Esportiva d'Estiu, organitzada per l'Ajuntament i realitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Es tracta d'una activitat esportiva que es durà a terme fins al 31 de juliol, amb l'objectiu de que l'esport i els seus valors no s'aturin durant l'estiu. Aquesta lliga es dedicarà a dos esports, el futbol sala i el bàsquet, i s'hi podran inscriure persones a partir dels 18 anys. Les inscripcions són gratuïtes i s'hauran de fer a través d'un formulari a la web municipal ripollet.cat. La data límit per les inscripcions serà el pròxim 28 de maig. Unes 80 persones de Ripollet i Cerdanyola van assistir el passat divendres 8 de maig al Casal Popular La Flama de Cerdanyola, responent a la convocatòria pública feta per proporcionar a tothom interessat informació sobre les greus agressions que diverses persones van patir en el context de les passades festes del Roser de maig a Cerdanyola. Entre les decisions adoptades durant l'assemblea, es podria destacar la creació d'un grup de suport a les persones agredides i la posada en marxa i difusió entre la població d'un protocol i espai de referència on puguin acudir les persones que, en el futur, puguin patir agressions d'aquestes característiques per ajudar-los a presentar les corresponents accions legals i proporcionar el suport psicològic que poguessin necessitar. I tanquem un punt d'agenda. Avui de 4:45 a 6, a l'Escola FADAC es pot visitar de forma gratuïta i lliure l'exposició Expo Art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dia 1 de juny s'inicia la Lliga Esportiva d'Estiu, organitzada per l'Ajuntament i realitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Es tracta d'una activitat esportiva que es durà a terme fins al 31 de juliol, amb l'objectiu de que l'esport i els seus valors no s'aturin durant l'estiu. Aquesta lliga es dedicarà a dos esports, el futbol sala i el bàsquet, i s'hi podran inscriure persones a partir dels 18 anys. Les inscripcions són gratuïtes i s'hauran de fer a través d'un formulari a la web municipal ripollet.cat. La data límit per les inscripcions serà el pròxim 28 de maig. Unes 80 persones de Ripollet i Cerdanyola van assistir el passat divendres 8 de maig al Casal Popular La Flama de Cerdanyola, responent a la convocatòria pública feta per proporcionar a tothom interessat informació sobre les greus agressions que diverses persones van patir en el context de les passades festes del Roser de maig a Cerdanyola. Entre les decisions adoptades durant l'assemblea, es podria destacar la creació d'un grup de suport a les persones agredides i la posada en marxa i difusió entre la població d'un protocol i espai de referència on puguin acudir les persones que, en el futur, puguin patir agressions d'aquestes característiques per ajudar-los a presentar les corresponents accions legals i proporcionar el suport psicològic que poguessin necessitar. I tanquem un punt d'agenda. Avui de 5:45 a 6, a l'escola FADAC es pot visitar de forma gratuïta i lliure l'exposició Expo Art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val, ho
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho tindria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. Mm-hmm. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i...
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalà. És una cançó, és un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Okay. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja les he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines!
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser telita. 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines, i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, la llana. Sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà hi tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: el control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden en front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per no favor, cas. Nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada el 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional. El procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolà.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precorinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este procés de reorganització nacional. Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és
1: que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale, el procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins de detenció, el més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, no, sí. Vas a fer...
0: Un PPI.
1: Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model. I va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars?
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars, bueno, nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bé, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir. Sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el pla? O els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli de qualsevol...
2: Sí, ja està.
1: Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken...
2: Ja és una broma el propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar-nos normals. Bueno, en fi, una altra estació balenera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina es reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Coses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què?
0: Clar,
1: què? Una merda aquesta negociació.
2: Jo tenim uns plans partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: Ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molta por. Sí, sí.
0: Quan va girar ser el seu marit.
1: Quan, sí. va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, bueno, 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé. No,
1: clar, és un cabell perfectament pentinat.
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Oh, amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell encarnat de l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció.
2: Vale.
0: En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: O sigui.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet, no confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat el pal. Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leech, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat, considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i tenia la seva pròpia agenda, no?, perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com en ella dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leeds, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, el Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
1: Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí.
1: Tírale a les Malvinas.
0: El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica The Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, i no tenia, no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que no ho fem mai, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us ho explica. Doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify i tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha desbossat, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai.
2: Bé, o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No, Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Ha entrat. Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
1: Remo per
0: nosaltres. Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. De les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre, m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos... SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic. Però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, va, tio, metem unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom?
0: Protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament, vinga, cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular?
1: Tot el dia
0: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga!
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Gràcies. Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexandre...

0: I va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard, argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja he dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí, sí, sí. Val, i com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge. No? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, van anar, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint al comandament argentí. Al comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes d'aparells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop. I a l'entrada de les portes i van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners. No? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra...

0: del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
0: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
0: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
0: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Honor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
0: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
0: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de l'història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Aquest... Ràdio Televisió de Cardedeu.
0: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
0: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havien parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Honor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
0: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dia 1 de juny s'inicia la Lliga Esportiva d'Estiu, organitzada per l'Ajuntament i realitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Es tracta d'una activitat esportiva que es durà a terme fins al 31 de juliol, amb l'objectiu de que l'esport i els seus valors no s'aturin durant l'estiu. Aquesta lliga es dedicarà a dos esports, el futbol sala i el bàsquet, i s'hi podran inscriure persones a partir dels 18 anys. Les inscripcions són gratuïtes i s'hauran de fer a través d'un formulari a la web municipal ripollet.cat. La data límit per les inscripcions serà el pròxim 28 de maig. Unes 80 persones de Ripollet i Cerdanyola van assistir el passat divendres 8 de maig al Casal Popular La Flama de Cerdanyola, responent a la convocatòria pública feta per proporcionar a tothom interessat informació sobre les greus agressions que diverses persones van patir en el context de les passades festes del Roser de maig a Cerdanyola. Entre les decisions adoptades durant l'assemblea es podria destacar la creació d'un grup de suport a les persones agredides i la posada en marxa i difusió entre la població d'un protocol i espai de referència on puguin acudir les persones que, en el futur, puguin patir agressions d'aquestes característiques per ajudar-los a presentar les corresponents accions legals i proporcionar el suport psicològic que poguessin necessitar. I tanquem un punt d'agenda. Avui de 4:45 a 6, a l'Escola FADAC es pot visitar de forma gratuïta i lliure l'exposició Expo Art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio.
4: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pròxim dia 1 de juny s'inicia la Lliga Esportiva d'Estiu, organitzada per l'Ajuntament i realitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Es tracta d'una activitat esportiva que es durà a terme fins al 31 de juliol, amb l'objectiu de que l'esport i els seus valors no s'aturin durant l'estiu. Aquesta lliga es dedicarà a dos esports, el futbol sala i el bàsquet, i s'hi podran inscriure persones a partir dels 18 anys. Les inscripcions són gratuïtes i s'hauran de fer a través d'un formulari a la web municipal ripollet.cat. La data límit per les inscripcions serà el pròxim 28 de maig. Unes 80 persones de Ripollet i Cerdanyola van assistir el passat divendres 8 de maig al Casal Popular La Flama de Cerdanyola, responent a la convocatòria pública feta per proporcionar a tothom interessat informació sobre les greus agressions que diverses persones van patir en el context de les passades festes del Roser de maig a Cerdanyola. Entre les decisions adoptades durant l'assemblea, es podria destacar la creació d'un grup de suport a les persones agredides i la posada en marxa i difusió entre la població d'un protocol i espai de referència on puguin acudir les persones que, en el futur, puguin patir agressions d'aquestes característiques per ajudar-los a presentar les corresponents accions legals i proporcionar el suport psicològic que poguessin necessitar. I tanquem un punt d'agenda. Avui de 4:45 a 6, a l'escola FADAC es pot visitar de forma gratuïta i lliure l'exposició Expo Art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
5: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
6: Quiero ser artista.
5: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
7: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
8: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
9: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook, síguenos en DSD Radio Dance.
10: Don't Stop Dancing.
11: Con José Antonio Castillo.

0: Ripollet Ràdio. El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
1: Amics, molt bona tarda. Ja estem amb vosaltres una setmana més en directe per acompanyar-vos fins a les 9 del vespre amb aquest programa, el setè art de Thalia, dedicat al cinema i al teatre. El control tenim en Jordi Puy i gràcies a ell podem fer el programa. Qui us parla és la Joana Raja i avui tenim un programa especialment intens perquè en la segona hora tindrem la col·laboració mensual amb el Ramon Oliver i en aquesta primera hora tindrem una entrevista amb la directora Magda Puyo arran del muntatge que està dirigint a la sala Atrium de La meitat de l'ànima, una obra que em va semblar estupenda. Però abans començarem amb un petit fragment musical per tornar a escoltar, vaja, seguint escoltant obres musicals premiades, nominades als propers Premis Tony, que s'entregaran el 6 de juny. La setmana passada escoltàvem uns quants temes del musical Schmigadoon, que estava nominat a un total de 12 nominacions, i competeix en nombre de nominacions el musical The Lost Boys, que per tant són les dues màximes, diguéssim, favorites. Ja veurem què passa. Aquest musical The Lost Boys, si Schmigadoon estava basat en una sèrie de televisió, The Lost Boys està basat en aquella pel·lícula que va fer el Joel Schumacher el 1987, en la que havia una família que se traslladava a un petit poble que es deia Santa Clara, i allà bueno, havia tot un drama familiar, però sobretot havia una trama vampírica, i un dels vampirs era Kiefer Sutherland, que ara figura com a productor d'aquest musical. Totes les cançons les ha fet The Rescuers, que també estan nominats als Tony, un musical que també té, a part del director, per exemple, Michael Arden, que també està nominat, i té tres actors nominats. El llibret és de David Hornsby i Chris Hogg, i he de dir que ara escoltarem tres temes que s'escolten al musical però que provenen d'unes gravacions especials que li diuen Santa Clara Sessions, perquè l'original de Broadway exactament encara no ha sortit, però les tres cançons que escoltarem ara, que són les úniques disponibles d'aquest musical, també s'escolten al musical, i per tant doncs anem a escoltar-les, i òbviament són The Rescuers.

0: I ara, l'entrevista del dia.
1: Doncs tenim a l'altra banda del telèfon la senyora Magda Puyo, que és una directora teatral de llarga experiència. També havia dirigit, si no estic equivocada, l'Institut del Teatre fa uns quants anys. En qualsevol cas, avui la tenim en qualitat de directora d'una de les millors obres teatrals que jo crec que es poden veure aquests dies a la cartellera teatral barcelonina, que és La meitat de l'ànima, que s'està fent a la sala Atrium. Senyora Puyo?
2: Hola, què tal?
1: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per dedicar-nos al seu temps.
2: Em va
1: encantar l'obra, que està inspirada en una novel·la de l'escriptora Carme Riera, que es va publicar i va guanyar el Premi Sant Jordi el 2003. Voldria preguntar d'entrada com, si coneixien vostè i l'adaptador, el senyor Ramon Simón, si coneixia la novel·la prèviament, com han arribat al projecte?
2: Bé, en Carme Riera, doncs, fa anys, no?, que l'estem llegint, perquè, a més, té molta novel·la, té molta d'obra. I teníem ganes de trobar una novel·la d'ella que ens permetés passar-la al teatre i que, a més, tingués dues característiques que són molt pròpies d'ella. Una és aquell llenguatge tan poètic, tan bonic i tan alhora també tan irònic, perquè ell és molt irònic, que té molt sentit de l'humor. I a més, que hi hagués com una... D'alguna manera recuperéssim coses de la memòria històrica del nostre país, no? I aleshores la meitat de l'ànima justament té aquestes dues característiques i ens vam quedar enganxats a la novel·la.
1: Ella ha participat d'alguna manera en el projecte, a banda, evidentment, de donar els drets?
2: No, jo vaig tenir una xerrada amb ella. És una persona superoberta, molt, que li encanta el teatre, i aleshores vaig tenir una xerrada amb ella, li vaig explicar coses, i va ser molt graciós perquè em va dir: ui, si saps més coses tu de la meva novel·la que jo. I perquè ens va dir que ella una vegada escriu les novel·les després està molt de temps a llegir-les, perquè hi ha com que són com uns fills que abandona, no? I aleshores ella va venir, evidentment, a l'estrena, va tornar a venir la setmana passada i torna a venir el diumenge, o sigui que, com pots veure, està encantada.
1: Exacte, o sigui que el visiplau el teniu totalment, eh? O sigui,
2: absolutament, o sigui, està molt feliç.
1: Jo no he llegit la novel·la, he llegit una mica sobre la novel·la, però llavors entenc, m'adona a semblar que no hi ha masses diferències entre el que és la novel·la i el teatre, encara que evidentment el llenguatge pugui ser diferent. O sí que hi ha diferències substancials entre una cosa i l'altra?
2: Mira, t'explico. En realitat, diria jo que l'obra de teatre no arriba a un 50% del que hi ha a la novel·la, eh? Això ja t'ho dic ara. Però curiosament, perquè hi ha molts personatges i hem hagut de fer una tria, esclar, perquè en teatre tampoc pots fer tantes coses, pots explicar tantes coses en una hora i mitja. Però va ser molt, molt agradable perquè l'editora de la Carme Riera ens va dir: heu fet una cosa molt curiosa, perquè heu fent miques la novel·la, heu construït un altre llenguatge, i en aquest altre llenguatge, que és el teatral, hi ha tota la novel·la.
1: Jo he de dir
2: que en aquest sentit estaven molt contentes.
1: Jo he de dir que no he llegit la novel·la, però vaig sortir amb moltes ganes de llegir-la, perquè em va semblar, el muntatge em va semblar apassionant. El programa el definiu com un thriller històric i el personatge de l'autora, escriptora, protagonista, que interpreta la Mercè Ànega, sembla que interpreti la pròpia Carme Riera, però a tota la informació es juga amb una certa ambigüetat entre el que s'explica, què pot ser real i què pot ser ficció.
2: Sí.
1: Vosaltres ho podeu explicar, això, o què?
2: No. Bueno, ja saps què passa? Que hi ha un entramat, que hi ha coses que són veritat i coses que són inventades. És a dir, per exemple, hi ha molts personatges històrics que són reals.
1: Sí, sí.
2: I després hi ha sensacions o coses que li han passat a la Carme i que jo crec que també són reals, no? Però la ficció i la realitat estan enllaçades, saps? I llavors el que és bonic és que el públic cregui el que vol creure, i el que no, i el que es pensa que és veritat sigui veritat, i el que es pensa que és ficció, sigui ficció. De totes maneres, la majoria del públic pensa que és tot veritat.
1: Mm-hmm. Bueno, jo vaig pensar-ho, perquè, clar, diguéssim, clar, sense fer un spoiler, però diguéssim que la història principal se centra en una escriptora que rep unes cartes, sí, que va escriure la seva mare, que ja és morta fa molts anys quan comença l'obra, i que hem de pensar que la Carme Riera va explicar alguna cosa familiar seva o va partir d'algun fet. Si ho pot explicar-ho, si no, no s'explica. Però vull dir...
2: No, mira, puc explicar una cosa. I és que ella li va venir aquesta inspiració d'aquesta novel·la. Hi ha moltes coses de la seva família, en el sentit de la seva família mallorquina, no? Hi ha bastantes coses d'això. Però el curiós és que ella em va explicar aquest dia que vaig anar, la primera vegada que vaig anar a parlar-li de què faríem l'obra, em va explicar que estava ella en un Sant Jordi signant llibres, i no li va passar amb ella, li va passar amb una escriptora que hi havia al costat, que no diré el nom, que una persona li va portar una carpeta i li va dir, mira't aquesta carpeta. I aleshores ella li va cridar molt l'atenció perquè estava al seu costat i va veure com aquesta escriptora, que també és periodista, se n'anava amb aquesta persona i discutien amb un, així com apartades, no? I a partir d'aquesta... I ella no es va atrevir mai a preguntar-li què li havien donat. I a partir d'aquesta anècdota va pensar en fer la novel·la.
1: Mm-hmm. Doncs,
2: o sigui que al principi també és veritat, encara que no és en ella, sinó en l'escriptora que havia al costat.
1: Déu-m'hi-do, perquè després, per l'altra banda, clar, hi ha una gran habilitat perquè, com vostè deia al principi, surten personatges reals, Albert Camus, Jorge Semprún... i després se cita tota una sèrie de personatges relacionats amb la família, que si l'avi, que si l'infermera que cuidava l'avi, que a més veiem testimonis filmats que imagino que deuen ser també actrius, no?, que fan, que a més però que a més han buscat gent que no és massa coneguda per semblar com si fossin personatges més anònims, no?
2: Clar,
1: com han treballat tot aquest càsting?
2: Clar, aquest càsting, bueno, clar, nosaltres com ens dediquem al teatre, doncs coneixem a molta gent i coneixem a persones o actrius o que ja estan retirades, perquè clar, que són personatges que tenen una edat. I aleshores ho vam fer així, per coneixença, per relacions amb altres companys de professió, doncs vam decidir dir-los amb aquestes persones. I és cert que el públic doncs es queda enganxat en que aquestes persones són realment l'anarquista, perquè hi ha un anarquista, hi ha l'infermera, hi ha l'amiga de la seva mare, després hi ha l'altra amiga que era franquista, després hi ha un francès que insinua que la seva mare, la mare de l'escriptora, va ser executada. Clar, hi ha tota una sèrie de coses, no, que fan que de sobte diguis, ostres, doncs sí, clar, tots aquests testimonis tenen raó. O sigui, lliga, això, aquí ha passat alguna cosa greu.
1: Sí, no, a més està tot molt ben lligat perquè es parla de la resistència francesa, però també de l'antifranquisme, de la clandestinitat, la traïció dins d'aquests mateixos moviments polítics clandestins, vull dir, en aquest aspecte és tot molt apassionant. Surten també moltes fotografies i algunes, evidentment, doncs, són de personatges reals, perquè el Jorge Semprún que surt és l'autèntic, molt jove, això sí,
2: i el Carrillo,
1: exacte, sí, però després, esclar, tot l'altre que han fet són fotos tretes d'alguns arxius o alguna
2: cosa? N'hi ha que són... Mira, passa el mateix que en l'obra, perquè hem volgut seguir també la mateixa idea que tenia l'autora. N'hi ha que són reals, d'arxius, perquè fins i tot hi ha diaris que són d'arxius, val? Però, en canvi, hi ha fotografies que són fetes amb intel·ligència artificial.
1: Ah, doncs per algunes coses la intel·ligència artificial sembla molt útil, vull dir, perquè a vegades...
2: Bueno, per jugar...
1: Sí, no, que està bé, però vull dir que a vegades se li fa una utilització una mica malsana, perversa, però amb aquestes coses, doncs sí que ajuda. Les dues actrius que surten són la, bueno, molt conegudíssima Mercè Arànega, gran intèrpret, i l'Antònia Jaume, que jo no la coneixia tant, però que estan fantàstiques. Van ser les primeres candidates per als seus papers de principi o...?
2: Absolutament. Vaig anar directe a buscar-les amb elles. La Mercè Arànega, bé, què hem de dir, no?, de la Mercè, estupenda. donava molt, molt el paper d'escriptora. Era com l'alter ego de la Carme, no? D'alguna manera, de la Carme Riera. Això ens funcionava molt bé. I després vam treure, la novel·la vam treure un personatge que no té quasi protagonista, un protagonisme a la novel·la, que és la seva cunyada, i que aquí ens anava molt bé, perquè pensàvem que un monòleg seria més feixuc, saps? I llavors vam pensar, no, si poden dialogar, allò es flueix millor la peça.
1: Una de les coses que em va meravella, i pot ser una tonteria, però l'escenografia és bastant simple, perquè hi ha aquella foto d'una estació, i a davant hi ha un panell en el que van enganxant anys i fotos, però les actrius tenen que tenir una gran habilitat per saber on han de col·locar totes les fotos i tot, vull dir, no és que sembla una cosa simple, però perquè no et segueixen un ordre, vull dir, jo va haver-hi fins i tot un moment que vaig veure aquells botonets on quedaven enganxades i, ui, encara queden com 8 fotos per penjar, no? Vull dir que és que em va semblar, perquè vaig dir, Déu-m'hi-do, a part del treball de memoritzar tot el que memoritzen, perquè realment van amunt i avall amb la història i tremendo, vull dir, però a més a sobre saber on han de col·locar cada element, perquè el mosaic de la història acabi sent com un trencaclosques ben fet, però que queda amb un enorme enigma, no?, al final.
2: Sí. Bueno, vam haver d'assajar, igual que vam haver d'assajar molt amb tot, amb les paraules, amb les emocions i tot, doncs amb les fotografies igual, però pensàvem que era interessant tant a nivell de contingut com a nivell visual, no?, que hi hagués les fotografies.
1: Ajuden molt també al públic.
2: L'il·luminador també ha fet una feina molt maca.
1: Sí, perquè a més cada vegada que se penja una queda il·luminada, en la qual queda destacada. Al final de l'obra es demana una teòrica col·laboració del públic per si porta a portar llum al misteri. Tenint en compte que estem parlant en un terreny de molta ambigüetat, vull preguntar si algun espectador ha ofert algun tipus de pista o algo per solucionar el misteri que planteja l'obra.
2: Això també està a la novel·la, eh? Sí. Aquesta demanda al lector, en aquest cas és l'espectador. No, el que fa molt ara, cada vegada més, cada dia que ve la gent, és entrar a l'escenari i mirar els llibres, mirar els papers que tenim allà a sobre, mirar les fotografies, i estan una bona estona, eh?
1: Jo també ho vaig fer-ho.
2: Clar, segur, perquè ja veig que, que ets molt bona observadora, t'ho he de dir.
1: Sí, no. És que, a veure, és inevitable, perquè, clar, que, a més, la sala Atrium és una sala petita, que l'escenari, doncs, està, quan surts de la sala, pràcticament trepitges a l'escenari, no? Vull dir,
2: potser
1: no es podria fer amb un Romea o amb un Teatre Nacional, però aquí, doncs, és molt fàcil, i, clar, un se pica la curiositat, perquè surt...
2: Ve de gust,
1: exacte, acostar-se a veure les fotos i així, i veure tots aquells documents. A mi em va semblar... Quant temps han trigat a tenir preparat tot amb assajos i tot el projecte?
2: Doncs hem... A veure, dos mesos.
1: L'obra estarà a la sala Atrium fins al dia 7 de juny, en principi.
2: Imagino
1: que deu estar funcionant molt bé, perquè jo és la típica obra que li veig un boca a orella total.
2: Sí, jo crec que sí, que està funcionant molt bé, i que cada vegada ve més gent, vull dir que... Però bueno, que vinguin.
1: Sí, jo vaig fer un WhatsApp a totes les meves amistats dient-li, escolteu, aneu a veure aquesta obra, perquè és que vaig sortir encantada, ja dic, tinc ganes d'anar a buscar la novel·la allà, que no sé si estarà descatalogada o tindré que tirar de biblioteca, però bueno...
2: No està descatalogada, la trobaràs perquè l'hem tornat a editar.
1: I més amb això que m'ha dit, que encara hi ha molta més història que la que surt a l'obra. L'obra farà després bolos per Catalunya o fins i tot...
2: Estan treballant el tema. Quan un cop estrenes és quan comences. Bueno, nosaltres vam estrenar a Girona, el bolo de Girona ja el vam fer.
1: Sí.
2: Que va ser com... Bueno, vam estrenar allà i després vam anar cap a Atrium. Però sí, sembla que estan sortint bolos. Els primers que estan sortint són els de Mallorca.
1: Bueno, la Carme Riera és de Mallorca, no? Vull dir que
2: clar,
1: en principi...
2: Exacte.
1: I l'Antònia l'Antònia Jaume crec que també és mallorquina.
2: També és mallorquina, sí. Però sí, estan treballant i sí, estan sortint bolos. Bueno, però això ja és per l'hivern que ve,
1: bolos...
2: S'han de fer, es treballen i després es fan al cap de 6 o 7 o 8 mesos.
1: Sí, i una versió en castellà ja és plausible o prevista?
2: De moment no està previst. Ah. Jo crec que la novel·la està en castellà també, eh?
1: Sí. Mm-hmm.
2: Però de moment no està previst.
1: Però aquest és el primer muntatge aquest teatral que es fa a partir d'aquest text, no, me'n sembla?
2: Sí, No se n'ha fet mai cap,
1: Molt bé, curiositat, ja que vostè és directora, vull dir, i a més té una llarga carrera, jo l'he vist en alguns projectes, recordo una cosmètica de l'Enemic, per exemple, i vist que ha sortit anunciada, per exemple, ara amb la programació del TNC de la temporada vinent, vostè farà una obra sobre textos de la Montserrat Roig. Una pregunta, per exemple, amb un projecte com aquest, li ve per encàrrec o l'ha proposat vostè al TNC?
2: L'he proposat jo.
1: Ahà, estupendo.
2: Sí, perquè mira, estic com molt ficada en el tema de les... Bueno, hi ha novel·listes, tenim novel·listes boníssimes a Catalunya, saps?
1: Sí.
2: I són històries molt, molt interessants i històries molt... que ens diuen moltes coses de qui som, no? I de què hem sigut i de qui som i de què podem ser. I aleshores la Montserrat Roig té dues novel·les fantàstiques que són L'hora violeta i Temps de les cireres. I li vaig proposar a la Carme Portacelli, li va encantar la idea i em va dir, doncs mira, l'any que ve, que és el meu últim any, per què no vens a fer-ho a la Sala Petita, i allà estarem.
1: Doncs molt bé, imagino que ara doncs, encara deu estar treballant en tot el projecte, que deu portar molta feina, no?
2: Encara en tenim per dies.
1: Bueno, doncs a veure si l'any que ve tenim ocasió de tornar a parlar d'aquest altre projecte, però ara, com a mínim, doncs la meva felicitació per aquest estupendo muntatge de La meitat de l'ànima, que es pot veure, com han dit, a la Sala Atrium fins al proper 7 de juny.
2: Doncs, moltes gràcies.
1: Gràcies. Escolta, anem a tancar l'entrevista amb un tema musical i em van dir que, jo vaig preguntar-ho, i em van dir que el vostre dissenyador de l'Espai Sonor, el Joan Alavedra, que ha fet també un gran treball, per cert, doncs va recomanar que poséssim el bolero El reloj. Que sona...
2: El reloj marca les hores.
1: Exacte.
2: Vale. Llavors,
1: el que passa és que l'escoltarem amb la versió clàssica, en aquest cas de Los Panchos, però bueno.
2: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies i fins una propera ocasió.
2: Fins a la propera, gràcies.
1: Vale.
2: Adéu.

0: L'hora dels adeus.
1: Doncs sí, anem a recordar diferents personalitats que han mort. Per exemple, va morir l'artista Cruz Novillo, que era un home d'artista plàstic, escultor, pintor, dissenyador, havia fet logotips i també era un mestre del cartellisme. Tenia 89 anys i quan va morir, aquella setmana, el programa de televisió Imprescindible li va dedicar un especial on es va poder veure algunes de les seves obres i, per exemple, si passeu per Madrid, a l'edifici que alberga l'Institut Nacional d'Estadística, doncs és també, tota la façana és una obra artística d'ella, números, i o sigui, una cosa em va semblar supercomplexa. Però per altra banda, a nivell de cartelista, sobretot va estar molt vinculat a les pel·lícules de la productora Elías Querejeta i va fer pel·lícules com Criar Cuervos, Mamá cumple 100 años, Piper mi frappé, Anna y los lobos, que era, ell va dir que era la seva favorita, o també L'espíritu de la colmena de Víctor Erice, entre altres. Va morir també la vedette Tania Doris, que va ser presentada com l'última gran vedette del Paral·lel, tot i que encara queda, per exemple, doncs, l'Alemanya, que està viva, i també hi ha una altra, no, hi ha una altra, però aquesta no era tan famosa. La Tania Doris tenia només 73 anys. He de dir que jo pensava que era més gran quan van dir la seva mort. Havia nascut a València, però va fer quasi tota la seva carrera a Barcelona, encara que també va actuar a molts teatres de Madrid, entre altres coses perquè va tenir una llarga relació professional i també sentimental amb l'empresari Matías Colsada, que era el propietari del Teatre Apolo i també del Teatre La Latina, i per tant les revistes que es feien amb aquelles vedettes superespectaculars i amb actors còmics, que a Barcelona acostumava a ser Luis Cuenca, doncs s'intercanviaven les produccions. Així, per exemple, a Madrid va fer La Dulce Viuda, també es va fer a Barcelona, Un Reino para Tania, aquí surt amb el Máximo Valverde, i també Hola Tania, te han pinchado el teléfono amb el Juanito Navarro. I les revistes que va fer a l'Apolo, doncs, per exemple, la primera va ser el 69, Esta noche sí, Una rubia peligrosa, Venus de fuego, Yo soy la tentación, El seductora, La dulce viuda, Acaríciame, Una reina peligrosa, i la última va ser el 1993, Taxi para el Apolo. Va participar en una pel·lícula, Les alegres xiques de Colsada, que es va fer l'any 83, encara que també havia sortit amb algun treball de televisió i fins i tot també amb alguna sèrie d'aquelles de les tresines, la cuina del Rovira. En qualsevol cas, és una dona que, com us dic, va mantenir una llarga relació sentimental amb el Matías Colsada, que tot i que estava casat, ella doncs, va rebre bastants diners, que és el que li ha permès viure doncs, fins a aquests 73 anys, que no havia masses imatges d'ella treballant. Ha mort també la soprano britànica Felicity Lott, que tenia només 79 anys, que va debutar l'any 1975 fent de Pamina a l'òpera La flauta màgica de Mozart, amb un muntatge de la English National Opera. Era especialista en fer operetes d'Offenbach, com La vella Elena o de Franz Lehár, com La viuda alegre, i també havia fet molt repertori de Lieder i obres de Benjamin Britten. Al Liceu havia actuat bastantes vegades, per almenys 3 o 4 que jo recordi, i entre els honors que tenia són els de la Legió d'Honor de la República Francesa i Dama d'Honor de l'Imperi Britànic. Va morir també l'actor nord-americà Jack Taylor, que portava pràcticament tota la vida visquent a Madrid. Tenia 99 anys i havia fet sobretot moltes pel·lícules d'aquelles de terror hispano que feia Jesús Franco, pel·lícules com El Conde Drácula o Necronomicon, o amb el Paul Nashi, Doctor Jekyll i L'Hombre Cobo, i moltes més, amb el Javier Aguirre, L'assassino está entre las 13, també altres pel·lícules fora d'aquest gènere, Los adolescentes de Pedro Masó, Viaje al centro de la tierra de Juan Piquer, Asesinato en el comité central de Vicente Aranda, Conan el bárbaro o La novena puerta, que eren superproduccions estrangeres que es feien aquí. La novena puerta és de Polanski i amb el Milos Forman també va sortir a Los fantasmas de Goya. Us ho vaig dir de passada, però la Filmoteca estava fent un cicle a la cineasta noruega Anja Breien, que resulta que va morir mentre es feia el cicle. És una cineasta, només tenia 86 anys, i és una cineasta que pràcticament les seves pel·lícules no s'havien estrenat a cap cinema, i tot just ara la Filmoteca doncs les estava recuperant totes. La seva pel·lícula més famosa és una que es diu Les esposes, de l'any 75, que està considerada com una resposta a Los maridos, o Husbands, que va fer John Cassavetes. Altres pel·lícules seves són Violació, de l'any 71, El juego serio, del 877, L'herència, del 79, Caza de bruixes, del 81, i El pájaro de papel, del 84. Totes aquestes pel·lícules vistes a la Filmoteca. També va morir l'actor britànic David Burke, que tenia 91 anys, i que sobretot era conegut perquè era el doctor Washington, perdó, doctor Watson, el company inseparable de Sherlock Holmes, a la sèrie de televisió sobre Sherlock Holmes que va fer Jeremy Red. Brett. Va morir també el crític Rex Reed, que tenia 87 anys, que era crític cinematogràfic, del que transcrivia el New York Observer, i era d'aquells que tenia paraula de Déu. De fet, recordo una frase seva que quan la de Diane Keaton va estrenar el mateix any la de Buscando Mr. Goodbar i Annie Hall, Rex Reed va deixar escrit: si Diane Keaton no guanya l'Oscar aquest any és que no existeix Déu. Bé, doncs Déu existeix perquè ella va guanyar l'Oscar. Com a actor va sortir a dues pel·lícules, a Inchon i a La Mira B. Kendrick. També va morir el guionista polonès Krzysztof Piasecki, que tenia 80 anys i que havia sigut el gran col·laborador del director Krzysztof Kieślowski, que ja va morir fa bastants anys. Per exemple, junts van escriure doncs, totes aquelles pel·lícules del Decàleg, que era una sèrie de televisió, però que algunes, com No amaràs o No mataràs, van donar el salt al cinema i que després algunes plataformes han rescatat. També pel·lícules seves com La doble vida de Verònica o tota la trilogia aquella dels colors, el blau, blanc i roig. En roig, precisament, va estar nominat a l'Oscar al millor guió. També va treballar amb directors com Tom Twinker, Stanislaw Musza i Denis Tanovic, que van fer el projecte de Cel, Purgatori i Infern, que havia escrit amb el Kieślowski, que després no es va acabar fent. Havia fet també carrera política i havia sigut senador de la Càmera Alta de Polònia. I per últim, destacar també la mort d'una actriu que es diu Claudine Longet, que tenia 84 anys, i que la seva pel·lícula més destacada va ser la de El Guateque, de Black Edwards, al costat de Peter Sellers, allà ensabonant l'elefant. Havia fet moltíssima televisió i també havia sortit d'espectacles del Foris Berger. Va ser esposa d'Andy Williams durant pràcticament 14 anys i van tenir 3 fills, es van divorciar. Ella després va tenir una altra parella, que era un esquiador que es deia Spider Savage, al qual ella va matar trets. Es va fer un judici del qual va sortir que només tenia que estar 30 dies de treball, diguéssim, no sé si va dir que era legítima defensa o el que sigui, i es va acabar casant amb l'advocat defensor. I de fet diu que els Rolling Stones, arrel de tot aquest afer judicial, li van dedicar una cançó que es deia Claudine. Però nosaltres anem a escoltar el tema més famós que es va fer per al Guateque, que és música de Henry Mancini, Nothing to Lose.

Doncs sí, anem al teatre, que tenim diverses coses per comentar. La primera d'elles és l'obra que aquest divendres es podrà veure a Ripollet, que és el Göteborg, una obra escrita per el Jordi Casanovas, que aquí s'endinsa dins de la comèdia de caràcter romàntic, que és un gènere una mica inhabitual amb ell, i que ell mateix qualifica l'obra dins del programa de mà que es va donar a la sala Villarroel com una obra sobre l'enamorament. El cert és que també és una obra sobre les segones oportunitats, cosa que també es diu al programa. Per què? Doncs perquè la parella protagonista, que està interpretada per Maria Molins, que feia uns quants anys que no trepitjava un escenari, i el Roger Coma, que per cert va ser protagonista de l'anterior obra de Jordi Casanovas, aquella del Un menú tancat, que es va veure també a Ripollet, doncs és una parella que ara ja estan a la cinquantena, fa 32 anys que no es veuen, de fet la seva relació es va trencar quan tenien 18 a Göteborg, on van anar de viatge de fi de curs. I anaven a un concert de Depeche Mode. I què va passar? Doncs això és el que intentarà averiguar ella quan se presenta a casa d'ell 32 anys després amb un diari i amb la intenció de recordar el que va passar allà i quins són els elements que van fer perquè la seva relació es tronqués. I amb això tindrem que recórrer una mica els seus records de joventut que, i d'aquella nit important a les seves vides, en la qual el veurem els personatges amb els seus alter ego de 18 anys que estan interpretats a l'obra per Berta Rabascall i Jan Mediavida. És una obra realment que no està gens malament, una comèdia, com us dic, de caràcter romàntic, ben portada, i que a més tindré jo l'honor de presentar-la doncs, amb aquestes 10 minuts que ens donen a l'Associació d'Espectadors per fer una introducció a l'obra. Hem anat a veure també el Teatre Nacional a la sala...

del també director Frederic Roda. Ella diu que va veure l'obra a Londres, que li va encantar, i a més que és una obra protagonitzada majoritàriament per dones, són 14 les protagonistes, doncs va pensar que amb aquesta temporada en què el Teatre Nacional de Catalunya està dedicat a les dones, doncs que encaixava molt bé. I la veritat és que és cert, és una obra llarga, 2 hores 40, que té un descans. Potser la primera part, en relació a la segona, on te passen moltes més coses i se desvelen diverses més coses, la primera part està una mica més dilatada del que seria necessari. L'obra original i l'obra del Teatre Nacional de Catalunya passa al 1759, si no m'he equivocat d'any, 1759. L'única variació és que l'obra anglesa passava als comtats de Norfolk i Suffolk, i aquí ella l'ha situat a les Guilleries i al Montseny. Per tant, els noms són catalans i també doncs, hi ha alguns accents al respecte. I què passa? Doncs, com sempre passa, doncs, amb una societat tremendament matriarcals, les dones tenen bastantes patriarcals, volia dir, tenen bastant de pedra. I aquí tenim a una dona jove que ha estat acusada d'haver matat a una criatura, una nena. Un crimen atroç o el faci una dona o el faci un home. I que pràcticament doncs, la condemna, sobretot en aquella època, doncs, a la forca, a la mort. Què passa? Que la dona diu que està embarassada. I quan està embarassada, la societat no pot permetre que matar la mare i, a més, emportar-se per davant al nadó. Per tant, es munta una mena de tribunal de 12 dones del poble. Una d'elles és, per altra banda, l'espècie de partera que hi ha al poble, que tenen que decidir si efectivament la noia diu la veritat o no, perquè tampoc se li nota molt a l'embràs, encara està molt a les beceroles, molt primer. I clar, si la noia realment està embarassada, se salva de la forca, i si no ho està, anirà a la forca. I el primer acte doncs, és una mica la presentació d'aquestes dones que fan el jurament davant d'un jurament molt especial, perquè no és com el coneixem aquí amb els tribunals, amb una veu en off del jutge, que és una veu que interpreta el Jordi Bosch, de la mateixa manera que a la primera escena de totes, en la qual aquesta noia, que després serà acusada d'assassinat, apareix a casa seva amb el vestit ensangonat, i el seu marit, que és el Pepo Blasco, també l'escoltarem amb off la discussió que tenen, i és el marit qui la denuncia. Però ni el Pepo Blasco ni el Jordi Bosch apareixen a l'obra. L'únic home que surt és una mena de vedell que s'ocupa del jurat i de fer de coordinador, que és el professor que interpreta Norbert Martínez. La resta tot són dones, començant per la Sílvia Abril. Entre les més conegudes també està la Montse Esteve, l'Helena Fortuny, la Montplans i la Teresa Vallecrosa. En qualsevol cas, cada una, a més, va vestida de forma diferent, amb alguns vestits una mica especials, vull dir, han fet uns certs anacronismes intentant respectar la cosa espairals, però bueno, han donat una mica de llibertat aquí. I després, doncs, juguen amb un escenari que a mi m'ha semblat una mica incòmodo, perquè té tota una brana, a més han col·locat cadires d'espectadors bastant a la vora, i els personatges, alguns, per exemple, quan el personatge que interpreta el Norbert Valls, que és un home que té que anar a demanar a la Sílvia Abril que sigui una de les dones que s'imposi en aquest judici, en vez d'entrar per una porta normal, té que saltar la valla. Vull dir, a mi no em va semblar això normal, però bueno, són petites coses. En qualsevol cas, cada una de les dones també representa un personatge, un tipus de dona. La Sílvia Abril seria potser la que té la més open mind de totes, altres són més tancades i consideren doncs, que la dona és culpable, sense fer cap mena d'anàlisi ni de revisió. Altres són més pragmàtiques, i en aquest aspecte, doncs, evidentment, se plantegen duels dialèctics. I ja dic, potser el primer acte queda una mica massa dilatat, però el segon acte, quan se comencen a descobrir determinats secrets d'alguns dels personatges, la cosa s'anima, i sobretot quan diguéssim que després del veredicte la societat, diguéssim, l'ànim de revenja doncs, també es posa en marxa. I a mi el segon acte doncs, em va semblar força molt més interessant que el primer, però clar, com que és el segon, surt amb una cara més, amb una somriure més ple de l'obra. És una obra que, malgrat tot, val la pena, vull dir, perquè bueno, no és massa habitual veure un repartiment tan ple de dones, i a més una cosa curiosa és que té importància la trama, l'aparició del cometa Halley. No és que surti, però l'esmenten cada passa per

Ja, i una de les preguntes que es fan als personatges és què pensaran les generacions futures quan torni a aparèixer aquest cometa, no? De nosaltres, no? Bueno, en realitat no crec que pensin gran cosa, però en fi, en qualsevol cas, la Sílvia Abril, que té també una tendència a que l'encatxolem una mica com a actriu còmica, aquí està amb un paper serio i està francament bé, la veritat. Hem anat a veure també aquesta, no he dit fins quan la fan a la sala petita, fins al 14 de juny, o sigui que hi ha bastants dies encara per veure-la. Hem anat també a la sala al Teatre Acadèmia a veure el muntatge de El dia que va morir David Bowie. És una obra que adapta una novel·la de Sebastià Portell que porta aquest títol. Suposo que aquest dia, el que va morir David Bowie, va ser el 10 de gener de 2016. Imagino que devia ser un dia important per al Sebastià Portell i per això l'ha posat, perquè en realitat l'obra es podria dir el dia que va morir Elvis Presley o Stanley Kubrick, o enteneu? Vull dir, cadascú té els seus propis referents, no? I llavors, esclar, si el teu és el David Bowie, doncs en realitat doncs poses i el poses com a excusa, però no, com a no té importància especial com a personatge, només perquè al final de l'obra hi ha un moment en què un de la dona, la noia, la Catalina Florit, doncs pot aparèixer vestida de David Bowie, tal com apareixia en aquell pòster d'aquest documental que li van dedicar el 2022, que es deia Monash Dream. I també per sonar que sonin algunes cançons. En qualsevol cas, aquest referent, doncs, bueno, David Bowie va tenir una vida, si voleu, una mica promíscua, també, amb moltes addiccions, però cosa que també es pot dir de moltes altres figures del show business i sobretot de la cançó, però això és important que ara el personatge principal d'aquesta obra, que li diuen sempre el jove atormentat, amb aquesta obra que, per cert, ha adaptat dramatúrgicament i ha dirigit Pau Colla. I està interpretada per actors mallorquins o menorquins. Lluís Febrer interpreta aquest jove atormentat i està acompanyat de Xavi Frau i la Catalina Florit. Aquests dos intercalen diversos personatges i això també els obliga a canviar d'accent. Per exemple, quan la Catalina Florit fa de mare de Lluís Febrer, parla amb un mallorquí i, per altra banda, d'aquells que costa una mica d'entendre, però després, en altre moment, doncs, és psicòloga o és amiga i parlen. Això també és una manera meritòria de que els actors es puguin lluir. És una obra que, a més, aquest dia que va morir David Bowie, a l'obra és important perquè, com que el personatge ha vingut de les Illes, ha vingut a Barcelona, teòricament, per viure de forma més lliure, i ell ho fa perquè és un home addicte, doncs, a drogues, al sexe, amb homes i amb dones, però sobretot amb homes. De fet, se dedica fins i tot a fer de xapero. I, per altra banda, això també fa que a vegades descuidi una mica les seves responsabilitats laborals i és amonestat per el seu cap, no? En qualsevol cas, el dia aquest que va morir David Bowie, per ell és un dia important, no solament perquè mor aquest referent, sinó perquè és un dia en què li han de fer unes proves mèdiques en les quals potser li diran que té una malaltia de transmissió sexual. En qualsevol cas, l'obra juga, doncs, amb aquests canvis dels personatges, de situacions i sempre, doncs, amb aquestes referències i en els quals, doncs, temes com la culpa, el penediment, la irresponsabilitat, la promiscuïtat, doncs, aniran sortint. Anem a fer una pausa musical d'aquesta obra, que, per cert, estarà al Teatre Acadèmia fins al dia 31 de maig, o sigui, encara us queden quasi 15 dies. I anem a escoltar un dels temes que s'escolten a l'obra, que és el Space Oddity, evidentment, de David Bowie.

Bé, encara ens queden algunes obres. Per exemple, hem anat a veure les dues estrenes que estan fent actualment en cartellera a la sala Beckett. La primera és Abraça'm fins que m'adormi, que l'estan fent a la sala de dalt fins al dia 24 de maig, o sigui, la treuen aquesta setmana. És una obra escrita per Cesc Colomina, que en direcció de Guillem Sánchez García. Explica l'autor Cesc Colomina que aquesta obra forma part d'una trilogia de l'anomenada Aurora, una trilogia que va néixer fa 3 anys, a la voluntat de respondre una única pregunta: què és el que ens travessa la joventut actual a la segona dècada del segon mil·lenni? La primera part d'aquesta trilogia era la Com en recordes, que se centrava en l'amistat, a No te enamoris de mi, de l'any 2024, se centrava en les relacions sexoafectives, i ara amb aquesta última, Abraça'm fins que m'adormi, diu: he volgut investigar la família i com un fet que sorgeix a la infància pot arrossegar i condicionar profundament la personalitat. Això és veritat i és una mica el que li passa doncs al Marcel, que té una diguéssim que la trobada doncs amb aquest amic de la infantesa, el Teo, condicionarà part de la seva època adulta, tot i que el que sí és cert és que la mirada que es fa és una mirada, diguéssim, tendra, dolça, i amb un personatge que malgrat haver-hi desig, que estan amagats, però que tampoc li representen amb ell un gran trauma. Estava interpretat en forma de monòleg per l'actor Roc Benardí, tot i que ja la veu en off de l'actriu Anna Alarcón, i fins i tot apareixen imatges d'animació d'algun dels contes o poemes, perquè surten poemes de Martí Pol i d'altres que són narrats o dits durant la funció. És un monòleg considerat de caràcter íntim i poètic, i en el qual doncs aquest personatge intenta doncs això, saber com hem d'estimar, encara que ningú ens hagi ensenyat a fer-ho i a superar doncs aquestes, diguéssim, buits que es poden produir en un moment determinat de la teva vida quan algú que tu penses molt proper, per alguna raó, queda més distanciat. A la sala de dalt, fins a mitjans de juny, el 14 de juny, estan fent Dinamarca, de la celebrada autora catalana de Badalona, la Lluïsa Cuniller. He de dir que és una autora amb la qual jo tinc una relació, diguéssim, d'una mica d'amor i odi. Té obres que m'han agradat molt i recordo, per exemple, el Barcelona Mapa d'Ombres, o ara mateix la de l'any passat, la Conto cada passa meva sobre la Terra, que la vam veure a la sala Atrium i que li va representar el Premi de la Crítica al seu protagonista, a l'Oriol Genís. I en té altres, bueno, Apremo a Le Deluge o L'Emperadiu de Paral·lel, que no estaven gens malament, però altres en les quals jo no hi he entrat per al seu cristicisme o criticitat, com se digui, crítiques, vaja. I això m'ha passat en Dinamarca. Se suposa que diuen que és el Hamlet de la Lluïsa Cuniller, i tenim amb un noi, o sigui, un home, Pere Arquilué, que és el fill d'una senyora, Inma Colomé, que viuen en un apartament de Copenhague bastant modest, i un dia reben la carta d'un oncle d'ell que es va casar en segones núpcies amb la mare. Per el que expliquen, podem intuir que ella és la reina Gertrudis i ella és Hamlet, perquè sapiguem que Hamlet, el pare de Hamlet, va morir, teòricament enverinat, per al seu germà, que després es va casar amb la viuda. I tota aquesta cosa està, diguéssim, de sustent amb aquesta obra a Dinamarca. Però vaja, i la obra juga també una mica amb intentar fer com una espècie de metateatre, perquè malgrat que se suposa que l'habitació doncs, on te viuen és un apartament que té un caràcter realista, veiem una habitació al fons, un quarto de bany, aquí hi ha un sofà i amb una tele, però aviat els personatges comencen a fer accions i a passar coses que realment cada vegada són més surrealistes i, si voleu, fins i tot més absurdes, com desplegar com una cortina tant de la porta del quarto de bany com de la teòrica escala que porta al pis superior de l'immoble, amb una cortina que, per altra banda, o una cortina o taló de teatre que servirà també, per exemple, per embolcallar a la Inma Colomer com si fos un vestit, mentre tots dos apareixen, es maquillen de forma una mica grotesca. A mi, jo no vaig entrar gens en l'obra, les coses com siguin, no vaig connectar gens amb aquest missatge. Trobo que el de Hamlet, bueno, sí, per aquesta història, perquè el programa parlen d'una amenaça, però l'amenaça no sembla que sigui, a part que entre ells dos, ella té, la mare té una relació una mica tòxica amb el fill té una relació, si voleu, més de dependència, però a la vegada també manté un cert cinisme, però la veritat és que... Jo vaig veure, sobretot, moltes, com us diria, moltes accions que a mi no m'aportaven res i que no li troba cap sentit. Arquilué i la Inma Colomer són dos monstres escènics, ningú va discutir-ho,
però la veritat és que jo trobo que els hi fan fer coses que per mi no tenien massa sentit. La Cunillé parla de que són personatges ressentits, és possible, i hi ha una certa sarcasme entre ells dos, i aquestes relacions, doncs, com explica una mica el director, l'Albert Arribas, doncs diu... catapulta els personatges cap a les teatralitats molt explosives. D'aquí, doncs, aquest fals inici que té amb aquesta mena de que es volen penjar i després les junts fan un joc, o aquests talons que surten pràcticament del no-res, o incorporar la tècnica, una de les tècniques del teatre de la Sala Beckett, perquè aparegui enmig de la funció amb una escala i se pugi i estigui com 10 minuts allà compartint escenari amb els actors. Ho sento, però jo no he connectat gens amb aquesta Dinamarca. I l'última obra que hem vist és la que estan fent a la Sala Fleischer, Per amor, un pacte d'honor, una obra escrita i dirigida per Eu Manzanares, amb dos actors, el xilè Nicolás Fuentes González i la catalana Laura Riera. Això del xilè és important perquè l'obra precisament parla d'una parella que fan una mena de casament, aunque se podria considerar un frau, perquè es casen... per un pacte d'amistat perquè ell pugui, diguéssim, accedir a la nostra espanyola, però la veritat és que, com expliquen els propis actors, diu per què entre les persones migrants es posen dubtes si pot haver-hi amor quan aquests es volen casar i, en canvi, doncs, a la resta de les parelles no ho han de demostrar-ho, no? Vull dir que s'actua amb aquest prejudici. El que passa és que l'obra està construïda com una comèdia, malgrat que toca aquests temes seriosos, i sobretot perquè els dos personatges són actors de categoria, diguéssim, de sort desigual, no? En el moment en què el noi xilè, que per altra banda manifesta uns sentiments afectius diferents amb la noia, doncs, en certa manera, té un projecte que triomfa a nivell teatral, pot sortir sentiments de gelosia o d'enveja per part de la companya. També, en certa manera, hi ha una certa precarietat entre ells. També, altra vegada, també es mostra una mica els prejudicis que poden haver-hi fins de la mateixa classe social quan ella, la noia, li demana que, sisplau, sobretot, facin una mica una pamama davant de la família dins d'aquest matrimoni. I tot això, doncs, com que té una estructura no lineal, doncs, bueno, va acumulant escenes, diguéssim, d'humor, que estan bastant ben resoltes, hi ha una certa frescor i una certa química entre els dos personatges, i l'obra, doncs, acaba resultant força, força agradable. Crec que estarà ben bé tot aquest mes de juny a la Sala Fleischer. Anem a revisar la cartellera perquè, per exemple, doncs, a part del Göteborg que tindreu el divendres aquí a Ripollet, també hi ha l'espectacle de dansa Caramel, que es farà el dissabte 30 de maig. I després també hi ha Nancins de Música, benvinguts a l'Embalat, al Teatre Auditori, el proper dijous, dia 28. I també tenim un vermut musical amb la Ona Osona i Astrio el diumenge 31. El dia mateix també el Teatre Municipal de Montcada faran l'obra Loop del Ramon Madaula amb ell com a protagonista. Al Teatre de Cornellà el 23 de maig a l'Auditori de Cornellà actua la Maite Martín. Al Teatre de la Sala Fabià Puigcerver aquesta setmana, dia 21, estrenen Contra Antígona amb dramatúrgia de la Victoria Spunger. Després, a veure què tinc per aquí, a la Villarroel, a la Villarroel fan estrena Mal de Corazón, que me sembla que forma part d'aquestes sessions de l'OFF Villarroel. Al Teatre Apolo estrenen tot just demà Pensionistes la comèdia. Després, al Teatre Nacional de Catalunya, també el dia 28, estrenen Inventari de Fugues. Després, al Teatre Goya, s'acaba aquesta setmana el Camino a la Meca, amb la Lola Herrera, recordem, 90 anys, està magnífica, i a partir del dia 29 estrenen L'últim àtom, amb el Joan Carreras, que és una obra que també vindrà a Ripollet. Aquí també s'està celebrant això del cicle de dansa en diversos teatres, i les properes actuacions, per exemple, tenim a l'Antic Teatre els dies 21, 22, 23 i 24 de maig estarà el díptico Landscape Silenciós de la companyia Rafael Estevez. Al SAT fan els dies 24 i 25 Baby Esfèric amb la companyia Abunt Teatre. El Teatre Poliorama
estan fent el dia 30 fan querida, yo te, querida, tenemos que hablar, una conferència d'Elisabet Clapés. I després al Teatre Romea ja han estrenat i acaba aquesta setmana Les amargues llàgrimes de la Petra Boncany, i a partir del dia 27 fan una madre de pel·lícula amb la Tònia Costa, que va guanyar el Fotogrames de Plata com a millor actriu de teatre. El Dau al Sec, entre demà i el dia 31, fan Caure to Fall, de l'Helena Tornero. Al Centre de les Arts Lliures fan La felicitat importa el dia 21 i 24, el dia 28 i 30, Concrete Matter, i el dia 29 i 30 de maig, també Jo me transformo en Street Conference. Al Teatre del Raval, a part que estan fent el del Federico Lorca, del Pep Tussar, també aquesta setmana comencen a fer el León a la Terra dels Homes, a la sala, i després a la Sala Petita també fan, a partir del dia 22, 100 maneres de ser Hamlet, de Josep Pere Peiró. A la Societat Flamenca de Barcelonès El Dorado, a la Sala Sandraro, fan un cicle, que per exemple aquesta setmana, el dia 28, fan el concert de Proyecto Lorca, amb Juan Jiménez i Antonio Moreno. A la companyia, al teatre, l'Escola Joan Pelegrí de la Fundació Cultural d'Hostafrancs, fan l'Oreneta el dia 31. Després, per exemple, també s'està fent el cicle de Cir d'ara mateix al Mercat de les Flors, que inclou diverses companyies que estan actuant ja des de la setmana passada i que acabaran fins al 31 de maig, i bueno, hi ha diverses companyies cada dia. Mireu la web del Mercat de les Flors. Al teatre, a l'Auditori, el dia 31 podeu veure Cançó d'amor i de guerra. Després també al Palau de la Música el John Elliot Gardiner i la Constellation Orchestra, que faran La passió de Haydn. Això serà el dia 28. També al Palau de la Música el dia 24 es fa un homenatge a John Williams i a Hans Zimmer, i el dia 30 els Planetes de Halls. I després també al Palau el dia no, això ja ho hem fet, perdó, m'estic equivocant, perquè això el dia, no, aquesta setmana 23 i 24 fan els concerts extraordinaris de John Williams Star Wars 50 aniversari amb la Franz Schubert Filharmonia. Al Teatre del Liceu el fan el dia 21 un concert de solistes de l'Orquestra del Gran Teatre, amb la Serenata Italiana de Wolf, també temes de Haydn i de Benjamin Britten. I al Casino, a veure, el dia 23 al Teatre Casino de l'Aliança fan Madame Butterfly, i el mateix muntatge es farà el dia 31 al Palau de la Música Catalana. Al Teatre Tívoli acaba ja aquesta setmana el musical Ànima. A la sala al Regina també acaba aquesta setmana Orelles de Papallona, espectacle familiar. A la sala Versus també acaba a final de maig, el dia 29, Tu, jo, vosaltres i les cançons, que ja les vam comentar i estava força bé. A la sala gran del Teatre Nacional acaba el 31, l'Edip i Antígona, que ja us vaig dir que no m'havia agradat a mi gaire. Al Teatre Condal també el dia 31 acaba Una idea genial. A la sala de la Fàbrica dels Teatres del Ferró acaba el dia 31 a L'amor a mort de les Filuets. Al Teatre Condal acaba una... Ah, l'acabo de dir, la idea és genial. Al Tantarantana acaba també aquesta obra de Perfectament imperfecta el dia 31. Al Teatre d'Acadèmia el dia 31 també acaba el dia que va morir David Bowie. L'abraça'm fins que m'adormi també acaba, com us deia, el dia 24. I després i al Teatre Apolo estrenen demà el Gran Gatsby Show, que estarà fins al dia 31, i també acaba el dia 31 l'Inútil, un cactus i altres desastres, aquest musical de l'Alícia Serrat amb la Claudine, que està francament molt bé, us vam comentar-ho estupendament, i del qual ara escoltarem el tema musical Caic per tancar tot l'apartat teatral.

Doncs sí, anem al cinema començant recordant que demà hi ha cinema a Ripollet. Concretament, dins de les sessions del Cineclub, es fa Los Domingos, la pel·lícula de Laura Ruiz de Azúa, que ha guanyat una pila de premis, començant per la Conxa d'Or de la millor pel·lícula amb el passat Festival de Sant Sebastià, 5 o 6 premis Goya, entre la millor pel·lícula, millor guió, millor actriu principal, millor secundària, millor direcció, en fi, també premis Feroz, premis Fotogrames de Plata, en fi. I no està, i jo crec que són merescuts, perquè per altra banda, doncs, Los Domingos planteja un tema punyent, en el sentit de tenim una noia estupenda, la Blanca Soroa, que li diu a la seva família, una família benestant basca, que vol anar a un convent de clausura, i clar, això a la seva tia, que és la personatge que interpreta la Patricia López Arnaiz, se li encenen tots els nens, perquè diu, tu t'estan manipulant, perquè ella va a un col·legi de religiós, hi ha un capellà amb el que parla, hi ha la madre superiora que interpreta la Nagore Aramburu, també premiada. En qualsevol cas, aquí hi ha aquella dicotomia entre la manipulen o la noia té fe exacta, o té fe real. En fi, doncs per això se fa Los Domingos, i jo crec que és una mica d'aquelles que, quan acabem demà la projecció, incitarà doncs, un debat de la mar d'interessant. També, sense moure del cinema espanyol, hem de comentar Pizza Movies, una pel·lícula que ha dirigit el Carlo Padial, en guió de la Desiree de Fez, que és una de les coguionistes que és crítica de cinema. Això és important perquè la protagonista de la història, que és la Judit Martín, habitual còmica, aquí està més comedida, interpreta amb una crítica de cinema que també té, o crítica cultural, que té diversos problemes i que manté doncs, una relació, encara que el seu marit, Alberto Romero, molt comprensiva, però ella té una sensació doncs, de depressió, de fracàs, i un dia decideix que potser han de canviar tot i potser fer doncs, això, un negoci que siguin pizzas de pel·lícula, i per això ve el títol de Pizza Movies. I, a més, engresquen amb una pila de crítics, els que consideren bastant, diguéssim, que tots tenen una vida molt precària i mal pagats, perquè siguin els repartidors d'aquestes pizzas que comencen a tenir molt d'èxit fins que són demandats a judici, perquè, per exemple, una de les coses que fan és vestir, com que són molt cinèfils els personatges, és vestir els seus repartidors amb la samarreta que portaven els personatges de la pel·lícula Haz lo que debas de Spike Lee, i se suposa que el representant espanyol del director doncs, els hi fot una demanda, i evidentment això va a judici. I aquí doncs, implica una mica doncs, el discurs final que fa la Judit Martín davant del tribunal, que en certa manera vol emular aquell esperit que tenien doncs, alguns dels personatges de Frank Capra, com el James Stewart en Caballero sin Espada, també fent aquells discursos. Caballero sin Espada i Pizza Movies hi ha una diferència abismal, perquè malgrat que la pel·lícula doncs, és una comèdia amable que parla sobre l'aspiració d'aconseguir els somnis, per mi només té gràcia a unes certes espurnes que van apareixent, tot i que ha tingut el Carlo Padial, sembla ser que és l'autor d'una sèrie que es deia Doctor Portuondo, que ja sortia Alberto Romero i que jo no conec. En qualsevol cas, ha aconseguit la complicitat d'actors consagrats com Raúl Arévalo, Joaquín Reyes, Bruna Cusí o Tamar Novas, que fan, diguéssim, alguns personatges secundaris, i després tota aquesta sèrie de crítics, algun d'ells jo els conec fins i tot, que coincidim als passes de premsa, i clar, doncs això doncs, fa que la pel·lícula respiri una certa simpatia. Però a mi personalment em va semblar una mica pobra de realització, malgrat que li reconec les bones intencions i la bona idea d'origen al moment de fer-la, amb aquest negoci de Pizza Movies, i algunes de les pizzas que es veuen, doncs la Pizza Psicosi i altres, tenen certa gràcia, no? Són realment monstruoses, però bueno, tenen gràcia a l'hora d'haver-se fet. Hem anat a veure també, bueno, aquesta ja la vam veure amb el Festival de Barcelona, Un Hijo, una pel·lícula estupenda, per cert, que em va agradar força. És una pel·lícula dirigida per Nacho Lacasa, protagonitzada per un nen prodigiós, el Ian Cortegoso, que intenta que el seu pare, interpretat per el Hugo Silva, doncs, pugui extreure tot el dolor que té a dins per una cosa que ha passat amb la mare, i aquí intervé també una psicòloga que interpreta la Macarena García, que sap treure també moltes coses d'aquest nen que admira moltíssim a la Mary Poppins i que viu en un món de fantasia. La veritat és que la pel·lícula està sustentada sobretot en la figura d'aquest nen, i també, tot i sent una comèdia, té moments en què l'amargor, la tristor i aquelles coses tristes que poden afectar molt a la infantesa van aflorant. Una pel·lícula molt, molt emotiva en molts aspectes que a mi em va arribar a emocionar. També he anat a veure la pel·lícula Dies d'estiu i pluja, una pel·lícula molt modesta catalana, feta per un col·lectiu de 6 persones que s'agrupa com el col·lectiu Espurnes, i que explica una història molt senzilla i que ja hem vist altres vegades. En aquest cas són 3 amics, 2 nois i una noia, que se'n van a recórrer els Pirineus d'Osca, aprofitant que tenen allà
una casa, un d'ells té, l'àvia d'un d'ells té allà una casa, i amb aquesta pel·lícula, que a més només no arriba ni a l'hora i quart, cosa que s'agraeix, evidentment, doncs, tot el que és una amistat d'aquella manera, comencen a sortir alguna mena d'incomunicació, algunes cosetes que algun dels personatges amaga als altres, fins que, diguessin, tot esclapa. Això sí, entre mig de festes locals, alguna que altra beguda, borratxera, incitació al sexe, i una cosa que, malgrat tot, malgrat que també li reconec la bona voluntat, la pel·lícula té una cosa que li passa a bastantes pel·lícules espanyoles o catalanes, que tenen una vocalització molt deficient, perquè treballen amb un so directe que no se treballa, no se treballa gaire. Dins del cinema estranger hem vist Hokum, que és la història dirigida per Damian McCarthy. Hokum no sabia el que volia dir, té una O, així que fa un cercle de tissa, que és un element important a la trama. La trama ens transporta fins a Irlanda, on va parar un escriptor que interpreta Adam Scott, que és aquell actor que vam veure a Severance. I allà juguen una mica, doncs està en un hotel que té ja un aspecte molt rústic, i li diuen que hi ha l'habitació, la càmera nupcial, que està tancada des de fa dècades perquè allà van aconseguir tancar a una bruixa, i s'esmenta una mica el tema del folclore irlandès, que està ple de símbols. I tu pensava que Hokum, doncs, era una cosa d'aquestes. A la pel·lícula no s'explica, però jo vaig buscar-ho i realment, doncs, parla de que Hokum vol dir una cosa que pot ser falsa, que poden ser tonteries, que poden ser patranyes o milongues, i en certa manera això dona a entendre que potser l'esperit que té la pel·lícula és el senzillament de que passem una història amb aquesta patranya de història, en el qual, doncs, el personatge d'Adam Scott tindrà que descobrir què passa amb aquesta càmera nupcial tancada, sobretot quan desapareix una noia, i al final, doncs, malgrat que hi han alguns sustos i escenes, té d'aquelles coses atmosfèriques, que és que, per exemple, a vegades la il·luminació en un hotel tan rústic no és massa potent, i aquelles coses, aquella sensació de que tu estàs a la teva habitació i hi ha aquell racó tancat a la foscor, que saps de lo que sortirà algo, que es veurà algo, això és un recurs molt típic del cinema de terror. Aquí està ben utilitzat, li dona certa atmosfera, però la pel·lícula, tota ella, potser és una mica una petita tonteria, però el cercle de tissa és important, eh? Sobretot si has de treballar, enfrontar-te amb una bruixa, doncs de bruixes has de portar un guix, això sí, eh? Però bueno, el personatge se'l troba. I l'última pel·lícula estrangera que hem vist és la pel·lícula francesa Le Répondeur, que aquí l'han titulat El amigo inesperado, entre altres coses perquè posar el que respon potser seria una mica con chungo per veure una pel·lícula d'estreno. Què és això? Doncs és una pel·lícula dirigida per Fabien Godet, que junta amb l'actor Denis Poladis, que fa d'un autor, d'un escriptor que té molt èxit, que constantment l'interrompen al mòbil per demanar-li entrevistes, per la filla, l'exesposa, el que sigui, i que ja cansat un dia veu en un teatre amb un actor, que és el personatge que interpreta Salif Cizé, que fa imitacions, i li demana, sisplau, si pot aprendre a imitar la seva veu perquè sigui ell el que contesti al telèfon, de tal cosa que li dona una guia amb les dades principals de tothom que pot trucar, perquè així li vagi traient i ell pugui concentrar-se en escriure la seva propera novel·la. Lo cert és que, com podeu suposar, el pobre home, que és actor i que és un tio intel·ligent i brillant, s'anirà implicant cada vegada més en la vida del personatge, fins que, evidentment, arriba un punt en què tu saps que allò algú l'ha de descobrir, perquè ell, per exemple, parla amb la filla de l'autor fent-se passar per ell, després la coneix, evidentment, com si fos l'actor, ella és pintora, i bueno, arriba un moment en què s'acaba descobrint tot el pastís, però bueno, estem parlant d'una comèdia amable, en el qual, doncs, aquest personatge també, doncs, el sentirem cantant cançons, perquè, a més, el fet quan se descobreix el pastís, com que estem parlant d'un escriptor molt popular, també això fa que aconsegueixi el noi aquest que treballa en un teatre de mala mort, també aconsegueixi una certa difusió pública i molt d'èxit personal. I llavors, a més, fa imitacions d'altres cantants com Johnny Hallyday, Aurel San o així, que jo crec que no crec que els imiti ell, sinó que més aviat s'han fet uns tractaments digitals de les veus. Hi ha altres pel·lícules que s'han estrenat i que no hem vist, perquè, en fi, no, a mi m'és impossible assimilar, doncs, com 15 estrenos. Així, per exemple, no hem vist El amigo silencioso, no hem vist La beso la mujer araña, que és l'adaptació del famós musical de John Kander que va fer en teatre la Chita Rivera, que vaig tenir la sort de veure, i que aquí fa la Jennifer López. S'ha reposat El castillo del cielo, que
no deixa de ser El castillo ambulante del Hayao Miyazaki. Aquesta és una preciositat de pel·lícula, aquesta la vaig veure allà quan es va fer a l'any 86 i és una obra mestra total, la recomano absolutament. S'ha estrenat el documental Iron Maiden Burning Ambition sobre aquest grup musical, Jugada Maestra, amb el Glenn Powell. Leona és un documental sobre les, diu, les mamás en acció. Movida Celestial amb el com es diu aquest actor, el Keanu Reeves fent d'Angeleta Malas, la xica del coro, el Hugo 24, Gigante i Las Legendarios. En fi, imagineu-vos encara si hi ha pel·lícules que han arribat. També recordar, doncs, que tenim, per exemple, a Ripollet demà hi ha cinema, amb Los Domingos, i el divendres hi ha també a les 7:30 diu Club Cinema Més Literatura 30 anys de Transporting, que fan a la Libre. Els cisnèfils aquest dijous fan No hay otra opción, i després el dia 28 de maig celebren la pel·lícula número 20 i fan el Pulp Fiction de Quentin Tarantino, i a més faran els seus sortejos d'obsequis i coses. El CaixaForum acaba el cicle del cinema i l'infantesa el dia 21 en la pel·lícula de Ozu i tanmateix Nascut, que també a més faran un cinema concert. A la Filmoteca continua el cicle dedicat a la Anja Breyen, també el Japanimerama, i després, per exemple, també fan la mostra de cinema de dones, que és ja un habitual de la Filmoteca, i s'estrena demà, fan els primers capítols de la sèrie Rabalejar, que se farà aviat per HBO. El Verdi, aquesta setmana, fan el Yojimbo, de Kira Kurosawa, l'any 61, en col·loqui d'Eduardo de Vicente, i el dia 22 fan el Tubular Bells 50 aniversari. I també el dia 28 fan Centauros del Desierto, també en col·loqui d'Eduardo de Vicente, obra mestra de John Ford. A l'Aribau faran el dia 22, commemoraran el 55 aniversari de la Naranja Mecànica de Kubrick, amb una sessió també amb la seva sessió d'Icons, i a l'Espai Texas fan el cicle d'Àngel Jové, i demà concretament faran el Bilbao de Vigas Luna, en el qual va tenir un gran protagonisme. Àngel Jové també era un artista del qual podeu veure una exposició al Museu Tàpies que es diu Mossegar la imatge. I ara de seguida anirem a parlar amb el Ramon, però mentre ens truquem i tot això, doncs anem a escoltar un tema musical de la pel·lícula francesa El Amigo Inesperado, amb música d'Éric Neveu.

0: Ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el Ramon Oliver. Ramon?
1: Hola, bona nit.
0: Hola, bona nit. Bueno, encara és quasi de dia, o sigui que bon vespre.
1: Sí, bueno, ja, però són les 8 i mitja.
0: Bueno, per això, escolta una cosa. Tu vols parlar d'una pel·lícula que jo no he vist i d'una sèrie que sí que he vist, que és la sèrie de la segona temporada de Bronca.
1: També has vist les dues temporades?
0: Sí, bueno, la primera Bronca ja l'havia vist quan la van fer.
1: Ah, ja l'havies
0: sí, vist? Sí, sí.
1: Em pensava que havies vist un capítol, però no l'havies fet.
0: No, és que l'altre dia resulta que vaig posar-me a l'últim capítol, que no l'havia vist, aquell que acaben en un desert allà, així, saps? Però els altres sí, perquè dic, ui, vaig posar-lo i dic, pues això ja ho he vist. I, bueno, i després la que també he vist és tota la segona temporada. Però, bueno, de la Risa de la Navaja, una pel·lícula portuguesa de Pedro Pinho que dura 211 minuts, cosa que a mi ja em fa tremolar. I no
1: la versió abreujada, eh?
0: Abreujada, imagina't.
1: Sí, perquè em sembla que ja no s'ha llegit en els mails d'Olgodina, que és un entusiasta total
0: sí,
1: de la
0: sí.
1: pel·lícula, i jo també, ja començo per aquí, però no sé si va ser així, que hi ha una altra versió de 5 hores i mitja, que en principi crec que s'ha estrenat ja en diversos cinemes de França, i que s'espera que arribi aquí d'alguna manera. Com a mínim, ell espera veure-la.
0: Ja.
1: I jo espero que amb alguna plataforma bueno, sí, o algun segurament, lloc pugui sortir.
0: Amb alguna plataforma la sencera. Aquesta pel·lícula va guanyar el premi del Festival de Cannes millor actriu de la sessió Certain Regard.
1: Justament un anyet, veus?
0: Sí, sí.
1: Aquests dies que estem en plena atmosfera de Cannes.
0: Que encara no s'ha passat la pel·lícula d'Almodóvar, la del Sorogoyen.
1: Avui.
0: Bueno, vale. I ja veurem quines reaccions. La del Sorogoyen sembla que entusiasmat.
1: La del Sorogoyen ha agradat molt. Sí, sí, també he llegit. A veure, tu saps el que va passar, no? El Sorogoyen, abans de l'estrena de la pel·lícula.
0: No, explica.
1: Els comentaris que va fer, que va dir, clar, quan ja tenia el guió fet i tal i qual.
0: Ah, lo del valor sentimental i
1: clar,
0: això.
1: Si valor sentimental parla del mateix.
0: Bueno.
1: I diu, en aquell moment ens vam planificar si teníem o que continuava el projecte o teníem que deixar-lo.
0: Doncs pues escolta, l'Estelan Escargar està membre del jurat.
1: Com dius?
0: L'Estelan Escargat és membre del jurat.
1: Ah, sí. I
0: ja
1: tinc que dir que les crítiques han sigut algunes molt entusiastes.
0: Bueno,
1: no?
0: El Javier Bardem l'han posat com el màximo candidato fins ara com a la interpretació masculina.
1: És que jo crec que potser la pel·lícula on té més el camí més planer és amb el tema d'interpretació de Bardem, perquè tothom diu que és meravellosa la seva creació. I alguna crítica sí que ha fet referència a això, eh? N'hi havia una mica maliciosa, dins de les molt bones, una que no era tan bona, que deia, la pel·lícula està molt bé, però li manca una mica de valor sentimental.
0: Bueno.
1: Que jugava una mica baixa.
0: Ramon, tenim poquet temps, així és que explica
1: tenim
0: per què t'agrada tant La Risa de Navaja.
1: Tenim una pel·lícula que jo t'asseguro que les 3 hores i mitja estan molt, molt ben administrades, no pesen gens. Jo crec que inclús tu la podries gaudir, encara que et faci una mica de por veure-la com acabes de declarar, i que quan arribi el final d'any i fem la llista de les millors,
0: la inclouràs.
1: Estic segur que sortirà a moltes llistes, malgrat que ara té un visionat absolutament limitat, perquè tu ja no sabés que en aquest moment l'única sala on es pot veure és la famosa sala Zumzei.
0: Sí, aquella petiteta d'allà al costat de l'estació de Sants, sí.
1: Petiteta per on passen pel·lícules de difícil visionat en altres llocs, que demà té un passi assegurat al Ponteu-vos a les 8 i mitja, crec que és, però encara no està confirmat un altre passi.
0: Ja.
1: En qualsevol cas, jo m'imagino que d'aquí poc a Filmin la trobareu.
0: Segur, sí.
1: I esperem que sigui...
0: A Filmin crec que es pot veure l'anterior pel·lícula d'aquest senyor que es diu La fàbrica de nada, que passa com la seva millor pel·lícula fins ara, que no sé si l'has vist.
1: A nivell de pel·lícula de ficció, l'única.
0: L'única.
1: Tot el que havia fet fins al moment eren documentals molt aclamats, també. La fàbrica de nada l'has vist tu?
0: No. La veritat és que la tinc allà marcada per veure-la, però ja no sé ni si està filmint, perquè fa tant de temps que...
1: Aquesta sí que està filmint.
0: Encara està, encara està.
1: Ho he buscat aquesta tarda i com a mínim sortia, no sé.
0: Sí, és possible, bueno.
1: I ja la passa és que la recomanació és doble, perquè és una pel·lícula esplèndida, també l'anterior. És una pel·lícula de 3 horetes, només.
0: Sí, ja ho sé. Per això és una de les coses que no fa que no la m'hagi posat a veure-la.
1: Amb alguns fragments de pel·lícula musical diguem, exòtica, poc previsible, però molt bons. Mm-hmm. I és una pel·lícula que, basant-se en fets reals, que també han servit en una altra fàbrica casolana, van servir fa anys per fer una altra pel·lícula mítica aquí, aquella Numax Presenta.
0: Ah, la de Numax, la del Joaquim... Numax Presenta, del Joaquim Jordà. Sí.
1: Perquè aquí també parla de, basant-se en un fet real, d'una fàbrica en la que els mateixos propietaris de la fàbrica es dediquen a buidar-la perquè la volen vendre, però fent-li veure als treballadors que no està passant bé, llavors els treballadors decideixen ocupar-la, i aquesta ocupació porta també a discussions sobre el sentit o no sentit d'ocupar, com ens fiquem llavors en el sistema capitalista, si ho som o no ho som, i està molt bé, realment és molt interessant.
0: Vale, doncs parla d'aquesta de la Risa.
1: Aquesta busqueu la Filmin perquè val molt la pena, i la Risa i la Navaja, si no la podeu veure demà o en futurs passis al Rumsteig, també quan la petxin de Filmin, no ho dubteu ni un moment, perquè es tracta d'una pel·lícula absolutament fascinant, esplèndida, que parla del neocolonialisme, com jo crec que només ho ha fet una pel·lícula anterior recent, odiada per tu i molt estimada per mi. A veure, pensa, quina pel·lícula...
0: Tu vés parlant i jo aniré pensant, però no m'atabalo gaire.
1: No, ja te la diré, Pacific Fiction. És a dir... jo penso que són les dues pel·lícules, diguem, recents, en pocs anys, que s'apropen a analitzar d'una forma més brutal, sense dogmatisme, sense discursos fàcils, sense tòpics, a l'herència del neocolonialisme. Albert Serra ho feia a través d'aquella història que, si recordes, estava protagonitzada per una mena de cònsul.
0: Sí.
1: Era la típica imatge, que ho han vist en moltes altres pel·lícules, en novel·les, de Graham Greene, tal i qual, era el típic personatge que des d'un lloc aparentment neocolonial, però que intenta crear una empatia i una comunicació directa amb la població, pensa que controla la situació política i econòmica i tal, i en realitat tot se li està escapant de les mans perquè no entén res del que passa allà. Recordes, no?
0: Sí, la
1: pel·lícula, recordes...
0: No l'he pogut oblidar, la pel·lícula, per molt que vulgui.
1: La perplexitat d'aquell personatge que inicialment creu que ho pot controlar tot, però finalment se'n dona compte que no pot controlar res.
0: Bueno, anem aquí. Aquesta passa a Cabo Verde, que és una colònia, antiga colònia portuguesa. La de la Risa i la Navaja. És que pateixo pel temps...
1: No, a Guinea-Bissau.
0: Aquí posa... Jo estic llegint què passa en Cabo Verde.
1: Pues està equivocat.
0: Ah, vale, perquè jo no he vist la pel·lícula.
1: La Guinea-Bissau, que també justament feia frontera amb la Guinea...
0: Ah, no, perdona. Diu, alguns dels anteriors treballs del cineasta giraven entorn dels conflictes de Cabo Verde. Sí. M'he equivocat jo.
1: Doncs, així com aquella, la pel·lícula seva, que d'alguna forma parlava de l'herència del colonialisme vista des de l'òptica d'algú que està molt a prop del poder, aquí parla de l'herència del colonialisme vista des d'algú que, en principi, es situa molt lluny del poder, perquè és un noi, un home que es diu Sergio, que està connectat amb les ONGs i que arriba a Guinea-Bissau amb molt bones intencions, teòricament, per planificar, per decidir si es pot o no fer una carretera que té que rebre fons de la Comunitat Europea, però ell té que donar l'aprovació, i que té que connectar la ciutat amb un lloc desèrtic passat per una selva. Això implica èquids, intervencions ecologistes que poden ser condemnades pel món ecologista, però alhora una prosperitat teòrica futura per una zona que viu a l'absoluta misèria. Aquest seria el punt de partida, i pensa que l'escena inicial de la pel·lícula a mi em va recordar l'escena inicial d'una altra pel·lícula recent, que s'allunya molt amb aquesta, però que té un punt de connexió. L'altra pel·lícula de la que parlo és L'agente secreto. Recorda que comença amb una escena que és gairebé surrealista.
0: La de la benzinera.
1: Arriba amb una benzinera i hi ha un cadàver podrint-se allà fora, i aquest cadàver, que a més hi ha uns gossos que l'estan devorant i tal i qual, ningú el pot tocar, i és com un símbol de la corrupció política del moment, no? I és tot com molt irreal. En aquest cas, el Sergio arriba amb el seu cotxe amb un punt fronterís que imagino que deu ser entre la ex-Guinea espanyola, perquè el soldat parla unes paraules en espanyol, i la ex-Guinea portuguesa, la Guinea-Bissau, i quan tu penses, és un home armat que li fa parar el cotxe, li demana la documentació, quan tu penses aquí es crearà una situació de tensió, o bé li demanarà diners a canvi de la corrupció típica d'aquests casos, no? Per passar la frontera, és un lloc aïllat, no hi ha ningú, fa molta calor, i el que li demana és un llibre.
0: Caramba!
1: Perquè les hores d'avorriment que passa a la frontera solitària no el poden ambicionar altra cosa que una lectura gratificant. És una forma original, de començar la pel·lícula, que t'introdueix, a més, a la perplexitat del personatge, també. Aquest personatge, hi ha un moment que un altre personatge li diu, en una festa queer, li diu, sempre és la mateixa història. Veniu aquí amb la vostra tendresa, el vostre carinyo, el vostre afecte, no m'ho sé de memòria, ho estic llegint, i voleu sanar les ferides que vosaltres mateixos ens heu causat. Aquesta escena, aquest diàleg, aquestes paraules, estan ficades en una festa en la que el Sergio, que es debat d'alguna forma entre una veïna molt embuixida, però molt significativa, que és la que va guanyar justament el premi de la millor actriu en la secció d'aquesta del festival d'aquest any passat. I l'exploració de la seva pròpia sexualitat, allò que no ha fet d'alguna forma a la metròpoli, però aquí sí s'atreveix a fer, li dona un petó en aquest personatge, en aquest home gay queer que troba amb la festa, i quan li dona aquest petó sense demanar l'autorització és quan li rep com a recompensa aquestes paraules tan dures, no? Que és, d'alguna forma, tu no deixes de ser un colonitzador que des de la teòrica bondat, des de la teòrica comprensió, des de l'afecte, estàs fent una labor tan destructiva i tan incomprensible del que ha passat aquí com la dels colonitzadors d'abans, no? Estem davant d'una pel·lícula que és molt rica, molt brillant, molt notable, i que defuix totalment, com deia molt bé abans, defuix totalment això que podríem dir com el discurs ortodox sobre el colonialisme. Aquí es parla de ferides profundes, però es parla de ferides que, de les que tothom té un cert grau de responsabilitat. Per exemple, es parla del racisme exterior, però també del racisme interior. Hi ha moments dialècticament molt brutals, hi ha algun també de violència física, que deixen molt clarament en evidència la discriminació interna dels mateixos grups de la mateixa raça. I hi ha un personatge, per exemple, un negre de la colònia, que li diu a un negre brasiler, tu no ets negre, ets blanc. Que és una forma de dir-li, el color de la pell no compta res, tu ets hereu del colonitzador i estàs repetint uns rols iguals al colonitzador. Jo l'aconsello totalment.
0: Molt bé.
1: Inclús a tu, encara que...
0: Bueno, el que passa és que, per exemple, demà a les 8:30 del vespre, durant 3 hores i mitja, no tindrem per tornar. O sigui,
1: no,
0: que és impossible.
1: No, bueno, si la vols veure, jo tinc canals per fer treballar.
0: Bueno, me la pots enviar i ja veurem si d'allò. A veure, anem a parlar de la sèrie Beef.
1: Però, bueno, deixem constància que estem davant d'una de les pel·lícules realment importants, A nivell narratiu, o sigui, a nivell conceptual i a nivell narratiu, amb una força visual impactant, amb una banda sonora impactant, amb una interpretació global esplèndida. El personatge de Sergio interpreta un home que es diu Sergio Coragem, també, que fa una creació. I és una aposta, diguem, original, trencadora, però absolutament assequible. No, que ningú s'assusti per les 3 hores i mitja.
0: Potser el fet...
1: Dura tant com allò que el veig fandonguer, però passa igual de bé.
0: En qualsevol cas, imagino que potser la durada ha influït en que cinemes on aquesta pel·lícula seria habitual de veure-la, com els Verdi o el Renoir, doncs no l'hagin feta, no? Potser, penso
1: jo. Home, la veritat és que no s'entén massa, No s'entén massa, bueno, perquè estem parlant d'una pel·lícula que ha tingut repercussió, que va passar també pel Festival de Valladolid, on vas estar tu.
0: També és cert que... Bueno, allà al Festival de Valladolid se van portar també el premi de Punto d'Encuentro.
1: Exacte.
0: En qualsevol cas, aquests cinemes que m'has esmentat, a vegades també, cada vegada, s'inclinen més també a fer coses més comercials.
1: Sí,
0: segurament
1: sí,
0: el Mandalorian s'estrenarà i dura 2 hores i pico, també, o sigui, que en fi...
1: Sí.
0: Anem a parlar de la sèrie Bronca, perquè no tenim gaires minuts. I tu volies parlar sobretot de la segona... De la primera no vam arribar a parlar mai, no? Perquè ja és de la...
1: No. Bueno. Jo com a mínim no vaig parlar mai.
0: Bueno.
1: I tu, que
0: no, jo tampoc.
1: L'has acabat de veure ara, pues tampoc.
0: No, jo, Bronca, la primera temporada l'havia vista ja potser farà un any i pico, Vull dir...
1: Quan... que es va estrenar fa 3 anys.
0: Bueno, per això que és l'any 23, i quan sí, tu l'altre dia em deies parlaré de Bronca, doncs, digue, la busco. Llavors, clar, la vaig... Dic, uix, això ho he vist. I em vaig donar compte que no havia vist l'últim capítol. I després la que he vist és tota la segona temporada...
1: Que particularment et tinc que dir que l'últim capítol em sembla esplèndid.
0: No estaries malament, no estaries malament. No
1: estaries... La idea d'aquesta Bronca i de l'altra Bronca parteix d'una situació... Bueno, evidentment es tracta de sèries antològiques, o sigui, cada temporada té un argument diferent, amb actors diferents... Mm-hmm. I, es pot
0: el creador és el mateix, el coreà Lee Sung-jin.
1: És el mateix, que va guanyar la tira de premis
0: amb la primera
1: temporada.
0: I que no? També és l'autor de... No, la productora és l'A24, que és aquesta productora que cada vegada està més llançada, no? Perquè
1: va fer
0: Eufòria a la tele i també en cinema, doncs, el Moonlight o Todo a la vez en todas partes, amb Òscar inclòs i tot això, o sigui, que
1: déu-n'hi-do. D'Eufòria tenen que parlar un dia, eh?
0: Bueno.
1: Perquè, home, a més aquesta temporada que surt la Rosalía...
0: Ah, bueno, però ja parlarem.
1: Ja, tenim que parlar-ne.
0: Bueno.
1: Bueno, llavors, aquesta és la sèrie, que suposo que tindrà una tercera temporada, perquè aquesta funciona també molt bé, amb una mica menys d'entusiasme que l'anterior, però molt bé, parteix sempre del mateix concepte, d'una baralla.
0: Mm-hmm, un incident,
1: una baralla,
0: sí, sí.
1: Absurda, allò mm-hmm. que passa al carrer diàriament mils de vegades, no? Per exemple, doncs, una persona surt amb un cotxe i l'altra surt amb un altre cotxe i els dos es troben en una situació violenta i no saps per què, perquè ha sigut una tonteria, però allò s'acaba convertint en un repte letal de conseqüències tremendes. I això, la primera temporada es fa molt evident, més que la segona té una altra repercussió, una altra forma de plantejar-se. A la primera... que és molt bona, i jo penso que globalment diria que fins i tot és una mica millor que la segona, eh?
0: Jo t'he de dir que, a més, la segona, el capítol aquest, en tothom allà a Corea i així, no em va convèncer gaire.
1: Cap al final, no?
0: El capítol final, quan tots allà...
1: No, és que aquí anem. Per exemple, la primera temporada, jo penso que el capítol anterior a l'últim, aquest que acabes de recuperar, també li passa una mica això, no? Vull dir, tot que hi ha unes escenes de bruixeria violenta, diguem, que potser penses, ui, s'està perdent una mica massa per aquí, no? Està entrant en una ona una mica diferent a la tensió dramàtica que ha mantingut fins ara. Però que després ho recupera tot, a partir del final, del penúltim i de l'últim, que és gairebé surrealista en molts moments, recupera la força i entens perfectament el sentit del capítol anterior. En canvi, en la segona temporada, com m'apuntaves tu, penso que se li escapa una miqueta massa. Una miqueta massa i que hi ha algun... Així com a la primera, tots els personatges funcionen molt bé, tots. Aquí, a la segona, hi ha algun, per exemple, aquesta persona molt poderosa que arriba de Corea...

0: autonòmica, teòricament, abismalment diferent, no? Mm. Ella, una dona teòricament poderosa, amb un marit, a més, que l'adora, amb un fill que l'adora, amb una projecció social i laboral molt important, però que en el fons se sent frustrada, amargada, que no estima el seu marit, o no l'estima com ell voldria que l'estimés, que no estima el seu treball, com a més ho declara, que viu una vida de fàstic, malgrat viure una vida teòricament privilegiada. I ell, en canvi, és un home que viu la pitjor situació social i econòmica imaginable, que té una dependència que el porta també a fer algun error bastant bèstia amb el seu germà, molt, molt important. O sigui, depèn del germà, té cura del germà, però alhora ell depèn tant del germà que és capaç de frustrar la vida del germà per retenir-lo, cosa que és bastant seriosa, no?
1: En qualsevol cas, aquesta diferència de classes també està amb les dues parelles protagonistes de la segona part.
0: Està igualment, però en un altre pla, no?
1: Bueno, perquè...
0: aquí la baralla, que existeix, perquè si no la sèrie no tindria sentit, és la baralla entre aquest matrimoni teòricament privilegiat, dels blancs que tenen un lloc important amb un importantíssim club de golf, però que en realitat, des de la seva posició de blancs privilegiats, també se senten marginats.
1: Home, clar, tothom no voldria tenir més, clar.
0: Ells no són els que controlen la situació, controlen el club, ells depenen d'una altra direcció. Una altra direcció bastant terrible, a més, no?
1: Sí, sí.
0: I veus amb ell, sobretot amb els dos, però, per exemple, el personatge de la Mulligan ho està evidenciant constantment, no? Ella ve d'una classe, diguem, privilegiada, s'anglesa, se sent superior, d'una forma o d'una altra.
1: Bueno, fins i tot l'acusa d'haver-se gastat els seus diners.
0: Exacte, sí,
1: entenc. Sí.
0: I, a canvi, els altres dos són dos empleats d'aquest camp de golf, que s'estimen moltíssim, que tenen una relació, en principi, molt, molt intensa, i que dona la casualitat de que un dia, per aquelles coses del destí, contemplen des de fora, una nit, una baralla entre aquest matrimoni, del que parlàvem abans, que és una baralla bestial. Una baralla d'aquelles que si tu la veus amb uns desconeguts...
1: Clar, la malinterpretes.
0: Has de trucar immediatament a la policia, als Mossos d'Esquadra, per dir, oi, aquí potser acaben matant el marit a la dona, o al revés.
1: Se fa una mala interpretació, però en qualsevol cas voldran treure
0: profit. La mala interpretació, que això també és un tema interessant que potser no l'acaben d'explorar a fons, no? És a dir, com la contemplació d'una escena pot portar a un malentès que té repercussions gravíssimes. Tot i que, evidentment, la situació d'aquest matrimoni pseudo-privilegiat, però que se sent alhora molt frustrat i que sap que la seva vida també depèn d'un fil, la seva vida econòmica i social depèn d'un fil, evidentment no és la millor harmonia que es pugui imaginar un matrimoni benvingut, no? I a partir d'aquí es crea una situació a quatre bandes de tensió entre les dues parelles que serveix no solament per fer aflorar tots aquests abismes socials i econòmics, sinó també, com acostuma a passar en aquests casos, per fer aflorar el pitjor de cadascú, dels personatges, no?
1: Sí, perquè a més estan guiats per l'ambició, hi ha tot un marc de corrupció de fons notable per part de tothom.
0: Sí, perquè la sèrie, a més, així com la primera sèrie podia generar certa empatia als personatges, tant un com l'altre, els acabaves veient com indefensos, i malgrat que feien coses molt mesquines de vegades, no? Però et podia sentir una mica a prop d'ells. Amb aquests també pot passar, però els quatre, en general, et cauen bastant malament. No?
1: Bueno, hi ha un personatge, el personatge de la parella jove, el Charles Melton, que se suposa que és el que manté un tarannà més positiu al llarg de tots els capítols, fins que al final adopta un altre camí.
0: Totalment, és que ningú s'escapa.
1: Exacte, vull dir, amb allò de dir, quan podem pujar amb l'ascensor social, pues todos los medios son válidos, no?
0: I la moraleja, per dir d'alguna forma, la moraleja, com es diu en català, la moraleja?
1: Pues la moralina.
0: La moralina, sense entrar en detalls argumentats, però la moralina és, al final, allò que ambiciones

0: convertint en allò que menyspreaves.
1: Sí, sí, sí, exactament.
0: El camí que vols seguir, perquè el vols seguir, acaba condemnant-te a la mateixa infelicitat que abans contemplaves des de lluny quan es barallaven els altres, no? En aquest sentit, alguna... Estava llegint ara fa poc...
1: Tenim que acabar, opinió... Ramon, que queden 4 minuts.
0: Sí, acabo amb això. Una opinió no molt negativa, que no molt positiva, que feia el diari The Guardian fa poc, que deia, és que en un fons, el que no m'agrada la segona part, la crítica era molt entusiasta en la primera, no? Però no tant en la segona. Deia, en el fons estem veient la repetició de White Lotus, l'efecte White Lotus,
1: ja.
0: que entra amb el tema dels pobres dolents rics que malbalaten tot i tal i qual, però es queda a la superfície, no ho acaba d'aprofundir, així com a la primera temporada sí que passava.
1: Sí, en qualsevol...
0: Malgrat tot, segueix sent una sèrie potent, interessant...
1: Sí, en qualsevol cas, per mi, comença molt bé i fa davallada. I, a més, deixa penjat el personatge d'aquella coreana pobreta, la secretària de la senyora Park, que...
0: Sí.
1: En fi, però bueno...
0: Quan has dit abans el penúltim capítol, jo ja saps que he estat totalment d'acord.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Malgrat que al final el trobo força encertat.
1: Bueno, al final vols dir el destí de tots els personatges.
0: Exacte.
1: Però vull dir que a mi la manera com s'acaba tot, allà tothom a Corea, l'altre tio agafant un vol així, que com si Corea estigués...
0: No ho expliquis.
1: En Sacramento, en fi, bueno, és igual. Queden 3 minuts, anem a acabar posant el tema de la banda sonora d'aquest Beef. Beef és el títol original d'una sèrie que està... Es pot veure, evidentment, a la plataforma Movistar HBO, i la música és de Finials O'Connell. I res, Ramon, fins al mes que ve, que farem l'última connexió de l'estiu, i ja, doncs, bona nit a tothom, i fins la setmana que ve. Adéu.

Gabon, i bones noites, buenas noches, bona nit i benvinguts, Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. I com sempre, en memòria al nostre papi Cifu, diguem aquesta paraula que ens hem fet nostra i que diem totes les setmanes i que respon per aquesta frase tan bonica i tan maca que diu benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un espai, és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, entre d'altres, n'hi ha d'altres, però els més coneguts són l'Spotify o l'iVoox. Des d'aquí podreu trobar aquest programa i, a més, assabentar-vos, feu-vos a conèixer, molts ho sabeu, que hi ha aquest altre humil blog que respon per aquestes www.andreujazz.com, www.andreujazz.com, doncs des d'aquí, si voleu, us podeu apropar una miqueta més al Camps de Cotó. Aquí diversos enllaços que us portaran a llocs d'interès per qualsevol jazzwoman o qualsevol jazzman. Ja ho saps.

Doncs bé, avui tenim programes de novetats. Ara se'ns anava una miqueta més, eh? Estàvem aquí distrits escoltant aquest bon solo que sentíem per aquí. Doncs el nostre programa aquesta setmana és un programa de novetats més concert al final, ja ho sabeu. I per tant, sense dir res més, el nostre espai d'aquesta nit comença així. Que tingueu, sobretot, un bon programa i un bon jazz. Som-hi!

Bé, és que aquesta nit cap al concert final tindreu un moment bastant... un concert bastant funk, bastant funky. Doncs sí, amb el que considerem que és un dels millors homes o dels millors músics com Steve Coleman, que s'han dedicat a fer aquesta, aquest mestissatge tan esplèndid entre el món del funk i el bon jazz. Això serà després, cap al final. Nosaltres comencem el nostre programa de novetats amb un àlbum que du per títol Blue Fire, i així, després ve seguit The Van Gelder Sessions. I és l'àlbum d'un guitarrista que fa molt temps que és tot un veterà, un home que ha recorregut, ha estat tocant amb una infinitat de gent, un home que ha arribat a una veterania absoluta i que ens porta aquest àlbum, aquest gran guitarrista. Atenció a ell i la formació, perquè Dave Stricker, sí senyors, Dave Stricker, el veterà guitarrista, ens apareix amb aquest àlbum, amb aquest, com hem dit, aquest Blue Fire de Van Gelder Sessions, i ens apareix al costat de Jared Gold, el Hammond B3, i McClenty Hunter a la bateria. Un extraordinari àlbum. Anem amb aquest primer bloc, ens anem a quedar amb ell i ens anem a quedar amb aquests dos temes, el tema Blue Fire i el tema Back and Forth. Blue Fire i Black and Forth. Dos temes, composicions del propi Dave Stricker. Atenció a aquest guitarrista, atenció a aquesta novetat que us recomano, repeteixo, a l'àlbum Blue Fire de Van Gelder Sessions, i el guitarrista veterà que ha tocat amb una immensa majoria de músics de sessió, i ahir el tenim, Dave Stricker. Atenció a aquest àlbum, recomanat, com no, des del Camps de Cotó. Som-hi.

Fantàstica la manera amb la que hem començat i hem encetat aquest àlbum del 2000... Bueno, l'àlbum que es va enregistrar el 14 de juliol del 2025, però que no va arribar a nosaltres fins al 2026, que va ser l'any en què es va publicar. Aquest àlbum d'aquest veterà guitarrista que ens ha semblat de lo més nou i de lo més modern, realment un músic que valia la pena, que val la pena seguir tots els seus projectes com a líder. L'àlbum duia per títol Blue Fire, aquest de Van Gelder Session, del Sessions del senyor Dave Stricker, i un àlbum que ens ha encantat per veure aquest trio molt consolidat, on hem pogut veure que ja porten prop de 20 anys tocant junts, i això es nota molt amb aquest groove tan hard bop que tenen i aquesta interacció que tenen entre ells. Aquí veiem com aquest homenatge a Blue Note és claríssim i ens rememoren doncs, trios i quartets que en el seu moment, trios sobretot, van estar dins d'aquest segell, com poden ser entre d'altres el magnífic Jimmy Smith and Wes Montgomery, el de Larry Young, per exemple, o el de Jack McDuff, entre d'altres. Aquest Hammond que estava en sentit, de Jared Gold, doncs està molt dins d'aquesta tradició soul jazz, mentre que, com heu vist, Stricken doncs, toca amb aquest frasegi bluesy i molt swingat, típic d'aquells herois de la guitarra de Blue Note. O sigui, un àlbum fantàstic, àlbum que us recomano, repeteixo la formació, el veterà Dave Stricker a la guitarra, Jared Gold al B3 i Mackenzie Hunter a la bateria. Un àlbum extraordinari, no us el perdeu. Nosaltres avui ens hem quedat amb aquests precisament dos temes que diuen per títol aquest Blue Fire, que és el tema que li dona títol a l'àlbum, i aquest Back and Forth. Ells dos composicions del nostre primer heroi de la nit, el senyor Stricker.

sí que bé que toca, eh? Steve Coleman, bé, això serà després. Avui tindrem una nit al final molt funky, ja ho veureu. Ens anem amb un nen de casa, ens anem com sempre amb un nen que precisament vam tenir aquesta setmana tocant aquí a Montcada, al costat de l'Oriol Vallès i altres companys, amb aquesta altra formació on participa, que és la de Smack Dab, però avui ens quedem amb el saxofonista. Sabeu que us parlo, molts de vosaltres, del propi Lluc Casares. I Lluc Casares, que edita per aquest segell que tant ens agrada, de Change Music, va editar el 24 d'octubre del 25 aquest cinquè disc com a líder i el primer en format Big Band. Sí, senyors, el primer en format Big Band. I fixeu-vos quina formació que porta el bo del Lluc Casares. Gabriel Amargant, saxo alt, soprano i clarinet, Héctor Florià, o millor dit així, saxos i fustes, fem-ho així i acabarem una mica més aviat perquè no em vull deixar ningú. Gabriel Amargant, Héctor Florià, Lluc Casares, Pau Vidal Terquim i Jordi Santanac, saxos i fustes, a les trompetes, ni més ni menys que Joan Marc Sauquer, Raül Gallego, el Pol Omedes i un altre company d'Esmagdac, com és el gran Oriol Vallès. Els trombons, tres trombons per Pablo Martín, Albert Costa i Alba Pujals, la nostra estimada Alba Pujals, que també estem repassant el seu darrer treball. Saxo rítmica per Guillem Coulbois, David Muñoz i el germà de Lluc, com no, Joan Bum Bum Casares. Doncs vinga, de moment us deixo amb dos temes que porten per títol un, Simple Pleasure, és un tema del gran pianista Cedar Walton, i un altre tema que du per títol Sescat, tema composició de Lluc Casares. Atenció als arranjaments, a lo ben excusat que està tots i tots els solos amb el seu. Té una fórmula molt alintionana, el Lluc deixant fluir molt bé, ja ho veureu, deixant fluir molt bé, els solistes preparant-ho tot molt bé, podríem dir que cuinant-ho de manera que el solista prengui aquesta notorietat davant de l'audiència, i ja veureu que estupendo que és. Simple Pleasure, de Cedar Walton i Sescat, el darrer àlbum de Lluc Casares, aquest Big Band, volum 1. Anem amb ell? Som-hi!

I alguns de vosaltres haureu dit, però què m'ha dit l'Andreu? S'ha equivocat amb el tema? Doncs sí, sí, m'he equivocat, jo m'equivoco i molt, ja ho veieu, eh? Però després rectifiquem i no passa res. Jo us he dit que sentiríem el tema Simple Pleasure de Cedar Walton i Sescat, tema de Lucas Ares. Doncs no, no, aquí hi ha hagut una traspassada de papers. No, no, ja ho sabeu, hem sentit el Naima, ni més ni menys. Segur que molts de vosaltres ja heu conegut aquesta meravella, aquesta joia del jazz del senyor John Coltrane. Doncs bé, aquí estàvem amb aquest Naima, el darrer dels temes que hem escoltat, que estava tractat amb una sonoritat d'una riquesa lírica impressionant, uns arranjaments per vents, realment amb una escriptura fantàstica, el seu efecte flotant, aeri, al mateix temps super, super, super emotiu, guardant l'essència del tema, ha estat reivindicant, a més, aquest llenguatge bebop o post-bop modern, amb aquesta tradició, i jo continuo dient que continuo veient moltes coses de clàssics com des d'Ellington a Thad Jones, moltíssimes coses veig per aquí, i bé, un arranjament de Naima extraordinari. El primer dels temes, aquest Simple Pleasure, aquest tema que escoltàvem en primer lloc, doncs extraordinari també amb l'Oriol Vallès, que aquí en aquesta ocasió era el protagonista del track, amb Naima, per cert, un altre trompetista que ha estat Pol Homedes, que ho estava fent realment bé, crec que flagelhorn i trompeta, els dos instruments per Pol Homedes, i amb el segon, com us dic, Simple Pleasure, l'Oriol Vallès, que a mi em recorda els grans dels grans, i ho dic així obertament, i m'hi aposto, com deia el Puyal, un cigró o un cèntim, no, ara no recordo ben bé què deia, que és un dels millors de casa i de més allà. Oriol Vallès, com dèiem, aquí el nota veieu molt hardgrove, molt líric, a més, amb un so molt proper, i aquest àlbum que, bé, per mi és un àlbum que, sobretot si ens dediquem o quan el sentim, ens donem compte de la riquesa d'arranjaments, la manera de posar-los, la manera de lluir-los, la manera de construir-ho, és un àlbum 10, un dels millors àlbums, almenys per mi, d'aquest any 2025, o, millor dit, novetats 2025-2026. No us els perdeu. Aquesta proposta de Lluc Casares, editat pel segell de Change Music, com sempre, i ja, feu-vos amb ell. Aneu a la pàgina de Change Music i des d'allà, amb digital, amb vinil, amb CD, de la manera que vulgueu, vinga, pa casa i a la saca. Àlbum importantíssim. Lluc Casares, ja ho sabeu, el líder d'aquesta Big Band, ni més ni menys. Bé, ens anem a un àlbum d'una cantant que deu per títol Sound Sonidos, és de la cantant Lauren Henderson, una cantant que ja vam sentir en el seu moment i que ara tornem a rescatar per fer-nos amb el seu darrer àlbum, un àlbum publicat l'1 d'agost del 25, però que a nosaltres ens arriba el 26 i per això continuem amb ell. Al costat de la Lauren Henderson, la base són Sullivan Forner, o sigui, la base de companys, ni més ni menys que Sullivan Forner al piano, Joel Rose, imagineu-se, Joel Rose al vibràfon, Dresden Douglas al contrabaix i Joe Dyson a la bateria. Hi ha alguns temes on un desapareix, l'altre apareix, bé, fan duets, fan trios, bé, un àlbum extraordinari cantat en castellà i cantat en anglès. Nosaltres en aquesta ocasió hem escollit dos temes, el On the Street Where You Live, al carrer on tu vivies, i el tema que li dona títol a l'àlbum, Sounds. Ahí estarà estan tots al complet, ella i el quartet al complet, i anem a descobrir com ens ho diu Lauren Henderson, que és una cantant, per mi almenys, esplèndida, i aquesta novetat, aquests sounds, sonidos, que crec que us interessarà. Som-hi, anem a averiguar com canta la nostra cantant d'aquesta nit, Lauren Henderson.

0: per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Que maco, realment, i la paraula correcta seria maco. Ja sé que a vegades aquestes paraules doncs semblen massa, fins i tot poden sonar vulgars, però la paraula maco crec que és un adjectiu més que considerable per parlar d'un disc, perquè no? A vegades ens compliquem entre nosaltres mateixos massa la vida. Aquest Sounds, sonidos de Lauren Henderson, com us he dit abans, publicat l'1 d'agost del 25, apareixent aquí a casa nostra el 26, i aquesta cantant que ens ha mostrat doncs, al costat de Sullivan Forner, al piano, de Joel Ross, vaya, igual que el seu últim disc, és que estic enamorat d'aquest vibrafonista. Vaya, el que hem sentit, Desron Douglas al contrabaix i Joe Dyson a la bateria, amb aquests dos temes, On the Street Where You Live, clàssic, i a més clàssic d'una, o crec que era una opereta, un gran musical dels anys 50, i el tema Sounds, tots dos, ara no recordo el musical, però bé, sí que pertany a un musical dels 50. Quan em surti ja us ho diré. I Joel Ross, deia, entre tot Joel Ross, per mi, aquest vibrafonista, que és essencial amb tot, per mi almenys, amb tot el so d'aquest disc, amb aquestes textures molt transparents, aquests colors sonors que són per moments quasi impressionistes, aquests contrapunts que hi posa delicadíssims, els quals es veuen entre ell i ell, ell i ella a la veu. I bé, un disc on hi ha que destacar, per mi almenys, especialment aquesta intencionalitat del fraseig vocal que fa la Lauren Henderson, aquestes harmonies, com no, vocals, aquesta cohesió de concepte de tot el disc, és tot molt homogeni, i ja ho heu vist, sigui quin sigui el context, el tempo del tema, sigui també en castellà, com hi ha temes en castellà, o en anglès. I continuo insistint, aquesta fluïdesa dels estils, aquesta maduresa artística, a més diria jo, de la Lauren Henderson, i aquesta calidesa amb la seva veu. Bé, us recomano aquest disc, ja ho sabeu, de totes, aquest àlbum, aquest Sonidos Sounds de Lauren Henderson, el seu darrer treball d'aquesta, jo diria ja, molt madura cantant de jazz dels Estats Units. Bé, ens anem amb una altra que treu novetat i una altra dels meus preferits. Us estic parlant d'Eric Alexander. Com no, Eric Alexander, Chris Potter, continuen estant, ja estan entrant en una edat, però continuen estant, almenys per mi, entre els grans del tenor. I acaba de treure un any, es va publicar el 4 d'abril del 25, sota el segell, magnífic segell Tether, un àlbum que sota el títol de Chicago to New York, per mi almenys és un dels treballs d'aquests més sòlids de l'Eric Alexander dels últims anys. Però bé, l'àlbum ja ho veureu, guarda referències des de Dexter Gordon, de Sonny Rollins, del propi Coltrane, com no, de Gene Ammons també, que li agrada molt a Eric Alexander, però sempre amb aquest llenguatge modern i aquesta sofisticació, diria jo, harmònica que té el propi Alexander. I aquí el títol, Chicago to New York, simbolitza aquesta connexió que hi ha entre dues grans escoles del jazz nord-americà, Chicago i Nova York. I aquí hi ha dos components, que són de Chicago i dos de Nova York. O sigui, que el disc contraposa músics de les dues ciutats. Eric Alexander i Mike Ledon per Nova York, Dennis Carroll i George Flutes per Chicago. Per tant, fan aquest binomi, Chicago-Nova York, i entre dos novaiorquesos, dos senyors de Chicago, Eric Alexander al tenor, Mike Ledon al piano, Dennis Carroll al contrabaix i George Flutes, en surt aquesta...

Ens hem quedat aquesta estona amb l'àlbum Chicago to New York. Repeteixo, per mi un dels darrers treballs més sòlids, més creatius del nostre estimat Eric Alexander. Ja veieu quin tros de saxofonista. Com us deia al principi la presentació, aquest disc que contraposa músics de les dues ciutats, dos de Nova York, com són Eric Alexander i Mike Ledon, i dos de Chicago, com són Dennis Carroll i George Flutes. Tots ells, Eric Alexander, el tenor, Mike Ledon, el piano, Dennis, tenor i soprano, també hi ha una gran versió del Wise One de Coltrane, si us feu aquest disc us encantarà. Eric Alexander, com us deia, el tenor i el soprano, Mike Ledon al piano, Dennis Carroll al contrabaix i George Flutes a la bateria. Recordem que aquest àlbum, tot i que es va enregistrar el 2024, no va aparèixer fins al 2025. Per això nosaltres aquesta temporada repassem encara àlbums del 25 i àlbums del 26. Els dos temes que ajustàvem aquest This Is Always, jo diria que és tot un homenatge al que jo fins i tot diria el jazz clàssic. El jazz clàssic, això sí, amb un llenguatge contemporani i més post-bop, més modern, però aquest This Is Always és una composició de Harry Warren i era tot un concepte perfecte. O sigui, si li vols explicar a algú què és el jazz, és un tema ideal. Vull dir, bon swing, bon missatge, diríem, entre el classicisme i l'ortodoxa més clara, però amb el llenguatge d'avui. O sigui, perfecte era el tema, amb un moviment i un balanceig extraordinaris per mi. I, a més, després hem sentit aquest altre tema curt, aquest Only the Lonely, on ahir ens ha deixat aquesta placidesa aèria, aquesta manera que tenien ells quatre de tocar per moments una mica separats, i amb aquest altre gran tema, composició aquest Only the Lonely, composició de Sammy Kahn i Jim Van Heusen. Ja heu vist doncs quina manera de plasmar-ho més moderna ha tingut Eric Alexander i els seus companys dins d'aquest disc, que jo crec on es veu clara aquesta cohesió del quartet, aquest swing, com dèiem, sobretot amb el primer tema, aquest swing natural, aquesta absència, a més, de qualsevol sensació, ja sabeu, d'aquelles jam sessions que a vegades ens semblen improvisades. Això en molts discos de Pablo passava, que, bueno, s'ajuntaven, feien uns quants blues i una mica de jam session i ja està, ja tenim el disc. No, aquí no. A més, aquesta qualitat de so del tenor d'Alexander, aquesta solidesa brutal del piano de Ledon i aquest treball de Dennis Carroll i George Flutes, que semblava, doncs, que estaven més que acompanyant, jo diria que no acompanyen, sinó que estaven empenyent constantment i recolzant el discurs dels solistes. Bé, magnífic treball, no us oblideu d'ell, ja sabeu. To Chicago, a New York, ahir està el senyor Eric Alexander i els seus col·legues amb aquest darrer treball.

i no podíem per més que deixar una miqueta més aquesta sonoritat, que xula, eh? Després, molt aviat, us entero amb el concert, i ens anem amb un àlbum d'un senyor que és el seu sisè treball, sí senyor, sisè treball, com a líder d'un pianista alemany, un pianista alemany que respon per nom de Christian Pabst. Només el vam sentir un parell de vegades en dos àlbums. Doncs sí, aquest àlbum és el sisè treball com a líder del pianista alemany establert a Itàlia, això sí, ara està a Itàlia, el senyor Christian Pabst. Aquest àlbum va ser publicat el 2025 i nosaltres ens va arribar el 2026 i és considerat, a més he estat llegint les crítiques por ahí i tots consideren un dels discos europeus de piano trio més destacats d'aquest 2025 i 2026, que és per on es mou la seva aparició. Per mi també ho és un gran treball, de veritat. Aquí el senyor Christian Pabst ens explica que el disc, dintre de l'àlbum, amb les notes, el disc neix de preguntar-se quin sentit pot tenir la música en un món constantment en flames i ple de conflictes. Ens diu que aquest disc és una protesta rítmica, una resposta artística a la fosca, a aquesta foscor contemporània, i una celebració de la creativitat com a oposició al caos. Bueno, anem a veure-ho i després ho esbrinem una miqueta. Ahí estan els senyors Christian Pabst al piano, André Netza al contrabaix i Eric Cougar a la bateria, amb aquest, per mi, fantàstic treball. La veritat, aquest, aquest àlbum és... Bé, jo crec que no us heu de deixar separar d'ell, i anem amb tres temes. Incoming Signal, el primer dels temes, Quimara, són temes curtets, Quimara el segon d'ells i Encore el tercer d'ells. Anem amb el, amb aquest Rhythm Riot, que no sé si us havia dit el nom de l'àlbum, Rhythm Riot, aquest darrer àlbum de Christian Pabst, i aquests tres temes, Incoming Signal, Quimara i Encore. Som-hi, disc que ja veureu, val molt, molt, però molt la pena, ja m'ho direu.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç patí.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Caram, caram. Us ho he dit, eh? No us he enganyat. Vaya disc de trio. L'he sentit, doncs, com un parell o tres de vegades, i cada vegada és que m'agrada més. Repeteixo, el sisè treball com a líder del pianista alemany establert a Itàlia, el senyor Christian Pabst, i un àlbum que es va publicar a l'abril del 25, i, com us he dit abans, que ell ens explica que el disc neix de preguntar-se quin sentit pot tenir la música en un món constantment en flames i ple de conflictes. És per això que, com us he dit abans, ja he llegit moltes reviews que ens posen que és una protesta rítmica, una resposta artística a la foscor contemporània, una celebració de la creativitat com a oposició del caos. Bé, això és el que ell intensament va sentir cada vegada que tocava el disc. Nosaltres hem vist coses més musicals dintre d'aquest aquest àlbum, amb la participació de Christian Pabst al piano, André Netz al contrabaix i Eric Cooper a la bateria, i hem sentit coses pues, com per exemple amb aquest primer tema, amb aquest Incoming Signal, amb aquesta Incoming Signal, doncs, que obria el disc, i ahir al marge d'aquestes interioritats expressades pel propi autor hem distingit pues, com entraven amb aquests riffs tan sincopats, amb els ritmes canviants que portava el tema i aquesta energia quasi, jo diria, idiosincràtica del propi tema, que semblava que es desmuntava i es reconstruïa cada vegada amb el seu motiu principal o amb el tema cada vegada i contínuament. Això amb el primer dels temes. Després, Kimnara, ja hem vist que era un tema dels més ràpids i dels més intensos, a un tempo rapidíssim. Hem vist les figures repetitives que ens feia aquest gran pianista, el senyor Christian Pabst, doncs com ens feia aquestes figures repetitives i aquesta sensació quasi de tenir el tema endinsat, endins, tenir-lo tots el trio absolutament ben assumit. I hem tancat amb l'encore, un tema que a mi aquesta vitalitat rítmica del tema, aquest nivell compositiu que tenia, era un tema a part, per moments semblava molt més lliure, però la cohesió del trio era espectacular. Jo crec que ho heu vist vosaltres i hem vist com la bateria d'Eric Cooper per moments ens semblava els moments més briosos de Paul Motion. Recordeu aquells moments més expressionistes de Paul Motion, doncs ens recordava això. I la veritat, el disc, doncs bé, jo us dic, llibertat creativa, equilibri, i a més una altra cosa que ens agrada molt és que el grup, aquest trio, evita, a més, mentre jo sentia l'àlbum aquests dies, el fet que el grup evita clichés, clichés típics de el que podríem dir trio contemporani en jazz. Molt bé, molt bé, molt bé. Per mi, un 10, aquest àlbum. No us el perdeu, la veritat. Aquest sisè treball, torno a repetir, a l'àlbum Rhythm Riot, del senyor Christian Pabst. Bé, avui tenim una nit molt funky, molt funk, perquè ens anem amb un dels grups que per mi és, va estar el gran grup, per mi en aquest tipus de contextes, i és el grup liderat pel gran saxofonista, el senyor Steve Coleman, i els seus Five Elements, aquests cinc elements. Ells, en el seu moment, van treure un disc en directe que duia per títol Curves of Life, això va estar enregistrat el 95 al lloc al Hot Press Club de París, a França. I bé, aquest disc forma part d'un projecte de gravacions en directe a precisament aquest club, on Steve Coleman va enregistrar diverses formacions amb una mateixa sèrie de concerts. Bé, aquí ens trobem amb una música dins d'un sistema absolutament orgànic, per això es diu Curves of Life, orgànic, perquè va creixent, va disminuint, es va acoplant, però la improvisació, veureu que tot i està estructurada, per moments és molt oberta, ja ho veureu, molt oberta. Els ritmes, com amb aquest tipus de músiques, no són ni lineals, estan inspirats, doncs bé, en patrons, sobretot funk, de funk molt avançat, a part de funk amb jazz molt avançat, i ritmes també, ja ho veureu, per antonomàcia, africans. Aquesta interacció que hi ha és constant i, sobretot, una gran espontaneïtat, però
el disc no deixa d'estar lligat sempre a un punt on ens podem agafar i on podem viure tota aquesta fusió d'elements que us acabo d'explicar. Ahí estan Steve Coleman al saxo alt, Handy Mine al piano i teclats, Reggie Washington al contrabaix i Gene Lake a la bateria. Hi han dos grans convidats, com és el senyor David Murray, al saxo tenor amb alguns temes, i la Black Indian Sub-Zero Kokaji, que són unes vocals de rap que surten amb alguns d'aquests temes, que configuren aquest directe a París de Steve Coleman i aquests The Five Elements. El que sí que hem fet és canviar, perquè hi ha temes de 15, 13, 17 minuts, i el que sí que hem fet és mirar de col·locar els més... almenys els que tenen menys durada, però clar, us parlo de menys durada, 9, 7 i 9 minuts, quasi 10. Així hem col·locat aquesta selecció perquè s'entri algun tema més, amb el primer amb el títol d'un tema que du per títol The Streets, els carrers, una versió extraordinària que fan del Round Midnight, ja veureu com apliquen els seus ritmes, els seus propis ritmes africans i funk, amb aquesta meravella versió que fan del Round Midnight del nostre estimat Thelonious Monk, i un tercer tema que du per títol Kick Life, un altre tema, composició de Steve Coleman. Segurament marxarem amb un tema que es diu Multiplicity, ara, of Approaches, i amb aquest disc es anirà acabant el programa Camps de Cotó. Per tant, aquests tres primers temes, The Streets, Round Midnight, aquesta meravellosa versió, i Dropkick Life sencers, i aquest últim, una estoneta de Multiplicity of Approaches. Per la meva part, doncs res més. Dir-vos que ha estat un plaer, que espero que hagueu passat un bon programa i que tingueu una bona setmana i un bon jazz, i sobretot feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Per la meva part, com sempre, bye bye, bona setmana, bon jazz. Us deixo en plan funk amb Steve Coleman i els seus 5 elements, i fins la setmana vinent.

Ripollet Ràdio. Noranta-u punt tres.

Okay.

tu pouvais être.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.